0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradest.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirze radiosanquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosanquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Pes, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
5: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 5.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
8: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
9: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio Sanquirza. En Tastet de Radio Sanquirza se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirza.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quixón, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
14: Ràdio Sant Quirze.
13: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat. Una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva bola.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Quichon, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
8: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
9: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
8: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
9: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
8: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
10: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Els somnis dels anàlisis. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira.

0: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint, o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi a la cara?
3: Eh? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
0: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat.
6: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
7: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
6: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
7: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
8: Benvinguts al Circ Petit.
16: Obre la porta, manca el dimoni.
10: Miro la meva bola.
16: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
17: El genís fa màgia, no miracles,
18: Doncs quin xororama.
8: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
19: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
20: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
21: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
22: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a

0: La nit, nit de jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
0: Nit de jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

fit tu. Trec la pols del que vaig passar, ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa.

núvols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé. Estimar-me més i que no.

0: altres petons.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
7: Per una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
10: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
9: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terra.

0: terres molt i molt llunyanes arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
1: El genís fa màgia, no miracles, eh?
2: Doncs quin xororamà!
3: Cada setmana a la Moxiganga, no t'ho perdis.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
9: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
10: Per ens sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. No,

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
0: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mitrinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa.

flor ni de fang. Per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent. Que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final no té tanta importància.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Radio Sant Quirze.
4: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quichon, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles, eh?
5: Doncs quin xororamà!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
12: That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I sing again.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
1: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze...

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Si tu ja no m'estimes...

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
4: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 3.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: amb Sir Petit.
1: Miro la meva bola.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
2: Ah, Kitchen, què fer?
0: Contes de microbis.
3: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
4: Li diré a la meva mare.
5: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
5: Pep, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, manca el dimoni!
1: Miro la meva bola.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles, eh?
2: Doncs quin xororamà!
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Out of bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les

0: musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Sempre al teu costat.

0: everybody. That's out there in the radio and the TV land. Did you know I had the big hit the song in Italy with it?
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
3: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
2: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
3: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
5: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
6: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Radio Sant Quirze.
8: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 5.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.

0: Miro la meva bola.
1: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
2: El genís fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororamac!
4: Cada setmana a la Moxiganga, no t'ho perdis.
5: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: watch our fade away. Don't try to dig what we are.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. A Ràdio

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
5: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
6: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze.
8: Sempre al teu costat.
9: Tom Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl, and he took her for his bride. He took her for his bride.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Anònima viva. Tot allò que creix als marges.

La vegetació que brota als marges per la força imparable de la biologia i que no es deixa domesticar ni estatitzar, sinó que existeix per obstinació, per demostrar que vers tota adversitat la vida troba sempre el camí per sorgir i manifestar-se. Caòtica, espontània, rebutja l'ordre i la disciplina i es manifesta en la fragura atzarosa d'herbes, tiges, espigues, fulles i arrels. Llibertat abocada amb ritmes de llum i moviment, amb ombres vibrants i tons centellejant. No creiem en les males herbes, el maniqueisme no té cabuda en la moral de les plantes. Les males herbes creixen on volen, tan males que s'han guanyat el dret a representar una botànica rebel i de resistència, autònoma i desordenada.

0: Hola, què tal esteu? Benvingudes al segon programa d'Anònima Viva, un programa de ràdio que reneix cada mes amb molta il·lusió i amb la voluntat de compartir amb vosaltres d'una forma sincera els continguts que us hem preparat. En aquest espai posarem el focus a les plantes que creixen als marges i és aquí on descobrirem uns espais sovint ningunejats, volgudament oblidats i repetidament apartats. Durant una estona et proposem capbussar-te a les margeres per viure-les i veure que són espais salvatges i plens de vida. Uns indrets on esclata tot allò que et puguis imaginar, perquè els marges són diversitat, són col·lectivitat, però sobretot són espais vius. Avui et deixarem al marge, però no pateixis, perquè ja estarem juntes i et mostrarem noves maneres de viure, noves formes d'entendre'ns i alternatives a tot allò uniforme que ens imposa el camí. Dissidències necessàries per esdevenir persones una mica més lliures. Per endinsar-nos-hi en aquesta petita aventura, ens acompanyen la Lara i la Cristina, i jo mateix, en Martí, que ara mateix us està parlant. Hola, noies, què tal?
1: Molt bé, molt contentes.
0: De nou aquí.
2: Molt bé, feliç d'estar un altre cop aquí.
0: Mireu, fa uns dies us vam comentar per xarxes socials si sabríeu dir-nos de quina planta tractarà el programa d'avui. Lara, hi han hagut respostes?
1: Doncs la veritat és que ha tingut molt bona acollida i en destacaria sobretot dues, una persona que l'ha encertat i una altra que ens ha donat una idea. Però bueno, encara no diré quina és l'encertada.
0: Fem la de la bona idea, et sembla?
1: I la de la bona idea era la paritària, que ens la va donar la Indra, aquesta idea.
0: Molt bé.
1: Així que seguirem segurament molestant-vos per les xarxes perquè ens aneu donant idees i ens ajudeu a trobar el camí.
0: Molt bé, doncs esteu preparades?
2: A punt.
0: Doncs avui el nostre punt de partida, ja que estem en període de revetlles, és la verbena. Comencem amb Anònima Viva.
3: Anònima Viva. Tot allò que creix als marges.
4: Hola, sóc l'Alba Sanuí. Què signifiquen per mi els marges? Els marges és on es donen les cosetes interessants. Sovint són poc vistos, poc mirats i precisament crec que són els menys explorats i els més assalvatjats, els més modificats. Inevitablement penso en els marges de la ciutat. En el cas de Sabadell, que és on visc, en els marges és on està el Rodal de Sabadell i és on la majoria de gent s'acosta quan vol contactar amb la natura. Llavors, per mi és un lloc per connectar amb la vida. Hi ha Implícita, que és el projecte d'educació ambiental en el que crec i el que impulso. El que intentem és que la gent, però sobretot els infants, des de les escoles s'acostin als marges. I precisament són, a més, les escoles dels marges, o més properes als marges de la ciutat, les que ho tindran més fàcil per connectar-hi.
5: Bé, doncs, com hem dit fa un moment, avui parlarem de la verbena, no? La verbena és una planta sagrada. Si ja se n'ha sentit parlar totes les cultures des de fa segles i segles, és per aquesta essència que té com a planta sagrada. Segons Culpeper, està regida per Venus. Tot i que té una aparença senzilla, sempre troba un lloc on créixer. Però la verbena no es diu només verbena, no? El seu nom correcte seria Verbenae officinalis. I officinalis, bueno, vull recalcar perquè sovint identificant plantes ens trobem amb aquesta paraula, officinalis. I el que ens vol dir sempre és que és una planta que té moltes propietats medicinals, ja que és una planta que es podia trobar a les oficines de les farmàcies. És per això que tenen aquesta nomenclatura. I llavors, i aquest cognom, no? Després, què més? Doncs aquesta planta ajuda a les persones amb conviccions excessives, amb excés de seguretat, fanatisme, idees fixes i necessitat d'acció continuada. Sovint sembla que una bona verbena ens podria ajudar a harmonitzar contraris, no? A abraçar-los gràcies a una realitat feréstega que creix sense demanar-nos permís. I les propietats que té són propietats superpotents, però sobretot si la usem fresca i per a ús extern. Per a ús intern sovint sempre hem d'anar en compte amb coses tan poderoses, no? I la verbena, al igual que les verbenes en excés, acaben entre vòmits i estupor, que serien un dels, bueno, dels símptomes que ens donaria un excés d'ingesta de verbena. I bé, no podem deixar de parlar de l'esoterisme, no?, que l'envolta. Hem estat fent tots recerca, heu trobat algunes qualitats així esotèriques que us hagin com impactat més o alguna
2: cosa? Sí, de tota la recerca que hem fet n'hi ha infinites, o sigui, des de a totes les regions del món i des de fa molt temps i hi ha molta història d'aquesta planta. Coses que hem trobat que ens sorprenen, doncs, per exemple, que s'enterra als jardins per portar fortuna. O sota del coixí per combatre els malsons.
5: Sí, no? Bueno, dius que també he flipat bastant que a nivell així històric sigui tan utilitzada com, per exemple, l'olivera o el llaurer, no? Que els tenim com molt més interioritzats i, en canvi, la verbena es passa absolutament desapercebuda ja pels camps, imagina't, pel nostre imaginari, no?
2: I té tot molt a veure també amb tot el tema d'invocació d'esperits. O amb infusió, el que es fa és que s'esquitxen gotes d'infusió per als diferents espais que serveix per donar la benvinguda, no?, a tota aquesta presència que hi pugui estar residint.
0: Així que avui parlarem de tot això sagrat, d'energies guaridores i de les cicatrius que ho expliquen. Però abans d'això, escoltem els nostres glosadors de referència, o de capçalera, ja els hi podríem dir, en Carles Burguera i l'Alexandra Nebot, que avui ens arriben amb unes gloses que canten a ritme de dominé, que és una melodia d'origen litúrgic que es cantava a dins de les esglésies, a les regions de Capdepera, Artà i Sant Llorenç, a Mallorca. No ens consta quin és el moment que fa el pas des de lo sagrat a lo popular, però endavant, els escoltem.
6: Hierba sanctis pura est, vos que sou planta sagrada, collida en lluna plena, des dels grecs sou respectada, domine, domine, domine. Domine, domine, domine. Augmenteu la llet al pit, guariu aquesta odissea, cicatriu.

0: La secció de la Laura Pinto.
1: Bé, doncs avui estrenem secció. Com heu sentit, la secció de la Laura Pinto. Ja la tenim aquí. Laura, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: La Laura és arqueòloga i historiadora de professió i vocació. I avui ella, des de la seva mirada, ens explicarà una mica què ha trobat de la verbena. Endavant, Laura.
2: Molt bé, gràcies, Martí. Doncs, mireu, la idea d'aquesta secció de la Laura és parlar una mica de les històries al darrere d'aquestes herbes dels marges, no? Perquè al final les pràctiques entorn a aquestes herbes, tant culinàries com al voltant de les creences, com econòmiques, agrícoles, tot el que us podeu imaginar, s'expliquen des de l'actualitat, però tenint en compte la seva trajectòria al llarg dels segles o dels mil·lennis, fins i tot. I aleshores, l'arqueologia, o en alguns casos la història o les fonts històriques, doncs ens permeten anar recuperant alguna d'aquestes relats o d'aquestes històries al darrere d'aquestes herbes. En el cas d'avui, de la verbena, cal dir que, tot i la seva aparença, que no molt atractiva, és una de les principals plantes en la cultura occidental, podríem dir màgico-religioses, o màgico-medicinals. Potser ho haureu sentit, perquè n'hem estat parlant, no?, de que hi ha la llegenda aquesta que va ser la planta que van utilitzar per sanar les ferides de Jesús quan la van baixar de la creu. Bueno, les llegendes són llegendes, no ho podem demostrar, no? Però en tot cas li va valer com el títol d'herba sagrada. Però és veritat que cal anar més enrere, perquè hi ha moltes cultures que al llarg de la història l'han considerat una de les seves herbes sagrades. Els grecs, els romans o els egipcis, per exemple, la relacionaven amb Isis, la deessa de la maternitat, la fertilitat. O també ho sonaran els druides, no? Mm-hmm. També es parla que l'utilitzaven a les cerimònies d'endevinació o de profecies. És a dir, sempre hi ha aquesta qüestió de la màgia, no?, al voltant. Nosaltres avui però ens centrem en els romans per parlar d'alguna pràctica curiosa que feien. Ells també tenien aquesta idea de que d'aquestes propietats màgiques la relacionaven amb Venus, la deessa de
1: l'amor,
2: efectivament, i la bellesa física, segons ells, no? Per tant, la trobarem en pocions d'amor o diferents, no? Tot el relacionat amb atraure l'amor. Però, a més, Plini, naturalista, historiador, ell ja ens parla, de fet, parla de verbenae, al final és un conjunt de plantes que s'utilitzen en diverses cerimònies, però una d'elles específicament ja sabem que és la verbena officinalis, que seria la nostra verbena d'avui. I ja parla també de propietats específicament i concretament mèdiques, per tractar la gota, la febre, l'epilèpsia, si no recordo malament. I llavors també per aquestes pràctiques més relacionades amb allò sagrat, que és per netejar els altars dedicats a Júpiter, el seu déu principal. I trobaríem molts altres exemples, però hi ha un munt de cerimònies i un munt d'usos sagrats d'aquesta planta. Però a mi m'interessava parlar d'un que m'assembla molt curiós, perquè a més dona nom a uns personatges concrets a Roma, que eren els verbenari, el nom, no?, ens ressona, que eren, podríem dir, com uns diplomàtics de l'època. Al final a Roma hi havia un conjunt de persones, de 20 sacerdots, que eren els feciales, que eren els encarregats de regular les relacions de Roma amb els altres pobles. I d'alguna manera tenia la potestat de declarar la guerra i també de firmar els tractats de pau. I direu, què té a veure això? No? Tot això vale, però on va? La verbena, una herba? Doncs hi havia moltes cerimònies al voltant, al final he dit que són sacerdots, per tant són temes d'estat però que estan molt relacionats amb la seva religió, i a l'hora de fer la cerimònia de firmar el tractat de pau sempre hi havia dues persones que havien d'estar sí o sí, i una d'elles era aquest verbenari, que es deia així, s'anomenava així perquè portava una rameta de verbena collida al Capitoli. Per tant, tenia un alt valor simbòlic, que devia ser la verbena del Capitoli que portava en aquesta firma del Tractat de Pau. D'aquí aquests verbenari, que eren doncs, els encarregats de segellar la pau de Roma amb la resta de pobles. En tot cas, aquest és un altre simbolisme, però sempre és, no?, la màgia, el simbolisme, allò sagrat. Per tant, és una herba que des de fa segles i segles i segles doncs té té aquesta importància per un munt de cultures. En època medieval no decau aquesta importància de la verbena com a herba sanadora, com a amulet protector, però sí que és veritat que amb l'arribada i l'auge del cristianisme, totes aquestes cerimònies considerades en aquell moment paganes es reconverteixen i, per exemple, en la recol·lecció de la verbena doncs comencen a entrar pregàries cristianes, no? Tot allò doncs, és substituït mica en mica per qüestions que tinguin a veure amb el cristianisme. I en l'edat mitjana, de totes maneres, començarà a estar molt relacionada també amb la bruixeria, amb tot allò que s'escapa del control del cristianisme. I a partir d'aquí trobarem un munt d'usos, no?, en qüestions més esotèriques. Continua tenint usos en tot el que és el tema de la medicina, la relació entre bruixeria i medicina, i fins als nostres dies, que suposo que com ho explicareu, ho haureu explicat, no?, té moltes propietats i encara avui en dia doncs, es va mantenint. Com a herba potser no s'agrada, però sí com a herba doncs, amb unes grans capacitats sanadores i protectores.
1: Uau! Doncs al·lucinem amb la història que ens ha explicat la Laura. Moltes gràcies, Laura.
3: Moltíssimes gràcies.
1: T'esperem a la següent amb més històries i arqueologia de les plantes i un plaer escoltar-te.
3: Moltes ganes de tornar-te a escoltar al pròxim programa.
2: Gràcies.
0: Bé, doncs recollim tot això que ens ha dit la Laura Pinto, no? Des dels verbenare, els tractats de pau, no? Aquesta forma de mirar de totes aquestes propietats medicinals, no? I com alhora ha agafat també, no?, això, la idea aquesta de Jesús, que van baixar de la creu, no?, i li van posar les ferides perquè cicatritzessin, no? D'aquí doncs, això ens pot emportar a pensar una mica en les marques de vida que ens acompanyen, no?, que portem cadascun al seu cos, no? Al final hem sigut entrenades, no?, pels referents que hem consumit des de la infància i sovint les marques doncs, ens marquen i marquen diferències que poden ser estètiques, de traumes socials, econòmiques, no? Però malauradament tot aquest aparell crític el tenim una mica fotut i rebutgem totes aquestes marques, totes aquestes diferències, no? Tot allò que no és hegemònic ens incomoda, ens fa sortir de la nostra norma. I per això les amaguem, les silenciem i dissimulem, no? Per una banda, tots els accidents que ens van tallar la vida en dos a la vista de tothom, o les cicatrius per les que encara avui ens pregunten, no?, i que potser ens van pensar quan érem petits. Marques que van fins i tot de generació en generació. De fet, avui en dia hi ha pobles al Pallars, no?, on hi ha famílies que encara tenen la marca de la bruixeria. Hi ha altres marques com les marques de la salut mental, les marques de classe, no? Acabem formant identitats violentades per les mateixes i viure-les amb orgull no és fàcil. Per això hem de dignificar les marques, hem de dignificar la vida, abraçar les boires als contraris i ser la cara i creu de nosaltres mateixes i punt, no? I amb això donem entrada a una cançó que posarem ara de Carpa Negra, Muriol Sauleda. Carpa Negra és un grup que es crea a La Clota, que és un centre autogestionat a Vic, i l'Oriol Sauleda, un rapsoda que us recomano molt que busqueu, perquè amb les seves llumeneres us il·luminarà molt.

Quina hora és? Anem bé de temps? Tirem, no? Fem, no? Va, doncs. Avança. Fuig. Afanya't lent, que l'ombra educa, que l'ombra ensenya. Són pols i ombra, i van passant, i vas comptant-les, i vas passant, i et van...

0: Anònima Viva. Tot allò que creix als marges.
1: La conversa.
2: Doncs avui ens fa moltíssima il·lusió tenir la primera entrevista aquí a la ràdio en directe, que avui ens visita als marges Eugènia López, de Sant Esteve de Sesrovires. Benvinguda, Eugènia.
3: Hola, què tal?
2: Com estàs?
3: Doncs molt il·lusionada. Moltes gràcies.
2: Nosaltres també. L'Eugènia la podem trobar a les xarxes com Eugènia López / astròloga, on ens comparteix els seus coneixements com a astròloga humanista evolutiva, i a l'altre compte d'Instagram, Planta Evitae, on trobem tota la seva faceta d'etnobotànica. L'Eugènia és una persona incansable i creativa. Avui ens acompanyarà amb la seva cosmovisió i, com no podia ser d'una altra manera, la primera pregunta obligada que fem a totes les persones que passen per aquí, que ens visiten als marges, és què són per tu els marges?
3: Els marges per mi és la vida mateixa. Per mi els marges és allò que creix com a supervivència pura, adaptant-se a qualsevol situació. Són les plantes amb resiliència, no? Ara que estan tan de moda aquesta paraula. I nosaltres som això. Si volem, som gent, som car, som energia de marges. I aquesta és la cosmovisió.
4: Bueno, tu ets astròloga. Bueno, jo et conec com a astròloga, no? Però jo tinc curiositat de com va arribar l'astrologia a la teva vida.
3: Bueno, fa molts anys enllà. Doncs bueno, jo tinc la gran sort de que ma mare és astròloga. I allà quan no hi havia ordinadors, quan jo tenia 16 anys, vaig començar a fer les cartes natals a mà, amb els càlculs, per ajudar ma mare, jo, això d'explicar, d'interpretar.
2: Era molt llunyà, no, encara?
3: No, jo ho feia ma mare, jo no m'hi ficava, jo era xino, jo simplement càlculs i tal, però clar, jo tinc uns quants anyets i cada carta natal que ma mare explicava, cada revolució solar, són diferents estudis d'astrologia, cada sinastria, ens quedàvem fins a les tantes de la matinada fent l'estudi, jo callada i observant, i mica en mica cada vegada engrescant-me més. I això han passat 40 anys des de llavors, perquè tinc 56, i sempre ha estat l'astrologia d'alguna forma més present o més evident a la vida. Saps que, bueno, situacions que la vida tens de tot. I fa dos anys vaig dir,

0: No, el confinament va passar que em van demanar, venien a preguntar-me gent que pagava curs caríssims d'astrologia, després jo els hi feia el postcurs, em venien i em preguntava, això què és? No sé, esto es el sol, això és la lluna, i els hi explicava perquè no entenien res. I llavors em van dir, què ens dones classe? I vaig dir, jo? Jo. I llavors vaig dir, oh, mira, no, és... jo tinc a Saturn junt al sol i sempre que té això mai es creu que té prou de coneixements, i això passava. I em vaig dir, ui, potser que m'ho cregui, no? I llavors, com no tenia cap titulació, vaig fer un curs online, per si algú em deia, ai, que no... Hi ha el paperet, que bueno, a mi no em cal. Yeah.
1: Sí. Aquesta però... societat de la titulitis, no? Sí, en la qual vivim.
0: Bueno, i també suposo que com estem tan ficats, no? El tema dels marges també és això, no?
1: Exacte.
0: Jo soc fora, marge, soc de marges, diguéssim, llavors no entres dins de lo convencional i llavors dius, bueno, pues si de cas, no vaig aguantar tot el curs, em van donar el primer paper que està en una carpeta i ja n'hi ha prou perquè m'avorria. I ja vaig dir, potser que em faig un Instagram, potser que faig directes, potser que faig un YouTube i potser, doncs mira, aquí estic i bueno, una de les passions de la vida.
2: I el tipus d'astrologia que tu fas, sembla el que feia ta mare, o quin tipus d'astrologia fas tu ben bé?
0: Bueno, jo una miqueta diferent que ma mare, perquè ma mare ja té 84 anys i, home, bastant transgressora va ser per l'hora, perquè no és, ella no fa astrologia clàssica, però jo he agafat la meva línia, que és una astrologia humanista, humanista vol dir que és per al, tal com jo ho veig, perquè després et trobes que diu, soc humanista però... No. La meva és ajudar al creixement personal i evolutiu de cadascú. Entendre qui som i entendre quines qualitats, quines virtuts tenim, com treballar-les, ajudar a descobrir-les i a ajudar a despolaritzar aquells punts que tenim d'energies potser més conflictives. Jo és que... Ma mare diu que jo soy una buen rollista. A mi no m'agrada dir conflicte, però sí que a vegades tenim tensionaments i és tan fàcil com veure, perquè la carta natal és el mapa, és el llibre d'instruccions de cadascú. Llavors, clar, és com qui ha après jeroglífics, tu dius, no entiendo nada, però et ve un que entén de jeroglífics i diu, esto es esto y esto. Pues això és el que fem els astròlegs, o hauríem de fer, sempre respectant i mai jutjant.
1: Exacte. Uh-huh. I llavors, abans, no, has parlat de que l'astrologia és la teva passió i sabem que la teva altra gran passió són les plantes.
0: Sí, també. És que no puc evitar, són les dues passions i jo, de fet, abans els explicava, no?, que, pues, bueno, faig els meus xarops, faig el meu xampú, doncs cuino amb el que agafo al camp, perquè vivim en una societat d'esquenes a l'abundància. Demanem abundància en la nostra vida, però és que la Terra ens ho està donant. I avui els he portat marmelada de casa de prunes i jo estic demanant, però és que l'abundància no sols és el paper, els diners, o la targeta d'aquesta amb la que paguem. L'abundància és el que ens dona la terra. Tenim malves, si a mi em fa mal de panxa, menjaré, inclouré les malves perquè em desinflamen, o si estic una miqueta que no vaig bé, doncs les malves fan mucílag que t'ajuden, o si tinc problemes a la pell, tinc calèndules, em faré un oli de calèndules, i ho tenim, però vivim d'esquenes, ens hem oblidat de qui som a nivell astrològic.
1: Exacte.
0: I a nivell etnobotànic.
3: Perquè, perdona, aquest amor a les plantes ve de quan tenies una arboristeria? O ja ve d'abans, inclús?
0: Bueno, jo sóc el que se'n diu una xarnegueta. Uh-huh. De fet, jo sang d'aquí, yeah. Bueno...
3: Del passió, del batllo, no?
0: Jo sóc ascendent escorpí, jo sóc passió. Llavors, jo sóc de Barcelona, de fet, vaig néixer a Barcelona i sempre cada any anàvem a estiujar a Camprodon, jo ja no hi vaig perquè no puc amb el Camprodon d'ara, i nosaltres anàvem un dia d'excursió, un dia a descansar. I clar, jo allà, dins de que els meus pares coneixien el típic, la luenga, el romaní, el plantatge, bueno, per mi són les bàsiques. Mm.
1: Els espàrrecs verds, no?
0: Sí, sí, això. I llavors aquí venia del... però era un contacte amb la terra. I jo tenia ben clar que jo volia sortir de la ciutat. I I quan el meu home, la meva parella i jo vam tenir nanos, vam decidir sortir de la ciutat, anar a la natura, perquè necessitàvem estar en contacte amb la terra i volíem que els nostres fills aixequessin d'una altra manera. No volíem pol·lució, no? Volia que poguessin caminar sense esperar un semàfor. És que és una cosa molt bàsica i la gent de ciutat no se n'adona. I llavors fa anys, perdona que m'he desviat, a mi porta, perquè jo soc de Marges i me'n vaig. I vaig tenir una herbolària, perquè el meu home també tenia aquesta passió de les plantes, potser ell més que jo, encara, i vam tenir una herbolària allà a Sant Esteve Ses Rovires. Va ser 2 anyets per temes personals de malalties i tal, però vaig gaudir moltíssim.
1: Clar.
2: Clar, l'herbolari és un punt de trobada, no?, de preguntes i respostes i de...
0: Era una mica confessionari, o sigui, perquè clar, per mi era un punt de trobada, però era un punt de trobada d'una altra forma. És on la gent anava a guarir-se, a trobar una altra forma, a ser una mica de marges.
1: Exacte.
0: I llavors era maco, perquè jo abans, ahir li explicava a la Lara, que jo portava tés d'importació i feia les infusions i regalava madalenetes d'aquestes més naturals, i llavors em venien allà a prendre's i llavors xerraven i compartien, i això, és que això cal comunicar-se des d'un altre lloc.
1: Atrevir-se a comunicar-se des d'aquí, no?
0: Sí.
1: També les persones que entraven...
0: En... Sí. Un lloc natural, un lloc on no has d'estar encursetat, on t'has de sentir com en clan. Jo ara... després parlarem, si voleu, de la lluna d'ara, de la lluna d'avui, però jo l'he titulat amb el noi que fem el directe els diumenges, mi clan, no? És el clan, perquè és a cranc. Llavors, la botiga, l'herbolari, era un clan. Un clan és la reunió d'aquelles persones que t'aporten, que et nodreixen. I això era la botiga.
3: Pues, ja que apunta a poder el tema de la lluna, sí. No? Li podríem preguntar, no?, que avui és lluna nova en Càncer.
0: Sí.
3: I això, a veure, explica'ns ben bé què vol dir i quin pes tenen les llunes i com ens poden afectar. O sigui, sé que són moltes coses, però bueno. A veure si entenc.
0: Aquí m'esteu ficant a parlar. Bueno, com soc de Marges. Podrem això. Doncs mira, les llunes, primer. Jo quan algú... Primer deixa'm que et faci una altra referència.
3: Sí.
0: Quan algú em diu, jo estic a l'astrologia... Jo li dic, mira, això no és una amenaça, però és que això ho reps igual. I em diuen, hosti, no. Dic, sí. Les flamarades solars, les reps? Em diuen, hosti, sí. Les veus? No. Doncs pues la lluna igual. L'energia dels planetes igual. No és cap amenaça, però tu ho reps. Bueno, però és una forma de fer i també que se n'adonin, bueno, qui no es vol no s'adona. I les llunes, la lluna, sempre la Terra, penseu que és l'astre que tenim més a la vora, i bueno, és tan fàcil com fixar-se en la natura, el més senzill són les marees, però també les plantes, perquè els que som recol·lectors sabem que hi ha un temps per agafar la flor, un temps per agafar la humitat florida, un temps per agafar fulles, un temps per agafar arrels, i això té que a veure amb les llunes, ¿vale? Perquè l'energia de la planta es concentra més en una part o una altra. Això és igual que allò que diem, si talles el cabell en tal...
1: Lluna creixent,
0: és el mateix. Però el que passa és que ens hem desconnectat. I creiem que dir que si és que jo faig cas d'això és com que som... No, som animals.
1: De fet, una de les proves que hem viscut qui tenim hort és que plantes un all en lluna plena, surten els alls. I si el plantes en lluna nova, es queden allà, dius, a veure. Vull dir que són coses molt pràctiques que li donen sentit, no? Perdona, t'he tallat.
0: Jo el que sempre dic és que som animals. Es suposa que racionals, però som animals. I estem aquí, no passa res. I és qui som, no hi ha problema. I les llunes, dins del cicle de les llunacions, tenim la lluna nova, que és una energia de començar, és la llavor que fiquem, i la lluna plena és la de tancar, la de recollir. ¿Vale? dins de que en un període, no, d'uns 24 dies més o menys tenim les dues, però per exemple ara tenim una lluna nova a Cranc, que el seu fruit global, la recollida total, serà al desembre, al desembre estem desembre. Calculant, quan hi hagi la lluna plena, que la lluna la tindrem a Cranc, al mateix signe. Per exemple, la lluna, és una mica liós, perdoneu, però la lluna plena anterior, que va ser el dia 22, el dia abans de la revetlla, el dissabte, exacte, sí, el dia 20, estic amb els ulls cap a dalt pensant, el dia 22 era la conclusió de la lluna nova que va haver-hi el 11 de desembre, ah no, 11 de gener, perdona, de gener, vale? I llavors jo en el directe d'aquell moment vaig fer una mica de recordatori de com havia, què és el que en aquell moment es va iniciar i ara com ho tancava.
2: I què s'inicia ara amb aquesta lluna nova?
0: Doncs ara t'ho dic. Bueno, ara, si no ho sabeu, els que seguiu els directes, esteu fins aquí d'escoltar-ho, però tenim a Venus astronòmicament darrere del Sol en la seva òrbita. Venus el dia 4 de juny va fer el que es diu ara, que queda molt xuli, el Venus Star Point, una conjunció de tota la vida del Sol-Venus. Però clar, com jo soc...
1: Aquests noms, no?
0: Clar, com jo soc de les antigues, doncs una conjunció de tota la vida, ¿vale? Però és molt interessant perquè estava darrere del Sol. Ara sortirà l'11 del juliol Venus com a estrella de l'ocaso per l'oest, ¿vale? Perquè a Venus sempre la tenim al Sol, menys quan fa les conjuncions. Llavors, encara que va ser el 4 de juny, fins al dia 11 no sortirà, i es considera que ara tenim el Sol, la Lluna i Venus en conjunció a Cranc. I això vol dir, com deia ma mare, quan hi ha lluna nova, papà i mama estan junts, la Lluna i el Sol. Tal que, és que és molt maco, però és que realment és així. Quan estan en lluna plena és que estan allà debatiendo. Però ara tenim això. Dit d'una forma més seriosa, és la necessitat, que és la lluna, amb el voler, que és el sol. I quina és la meva necessitat? Trobar d'on em nodreixo, perquè és gran. Quin és el meu port segur? I a més, com està en Venus, hem fet una introspecció perquè està darrere del Sol. Ha estat Venus desconnectat perquè el Sol estava entremig de la Terra i de Venus. D'on em nodreixo? Del clan? El clan em nodreix? Perquè, clar, Cranc és l'energia maternal, siguin home o dones, això és indiferent. Què fa una mare quan es passa? Una mare pot nodrir o pot castrar, pot ofegar, pot tallar, fer la reclusió que fan a vegades. Llavors, és aquesta lluna nova és un estudi de què és el que jo necessito a nivell emocional, connectar amb els meus centres, fico la mà al nivell de l'esternón perquè és el chakra 4, que el chakra 4, és que he fet una mica de budisme també, m'ho dic com a persona inquieta, bueno, coses d'aquelles. El chakra 4 és Venus, ¿vale? Llavors, sàpiguer què és el que vull connectar al meu centre i estar en equilibri, ¿vale? I això fent un resum d'aquests de Caldeu, perquè ara hi ha un moment energètic molt, molt abrupte, perquè tenim a Mar i a Urà junts en Taure, i això és que les persones que no saben estar en el seu equilibri, les persones que reneguen de la seva vida, que no viuen danzando con las olas, surfeando, no, que jo dic, sinó que viuen en una voràgine, potser que ara estiguin en uns moments d'estats de nervis potents, inclús violents, ferint. I clar, això ens arriba, és Urà, Urà és el rayo, les imatges. A mi sempre m'agrada lligar-ho amb imatges, no? És un rayo que dius, hòstia, ui, perdó, no ha caigut, no? No m'ho vaig venir. Llavors, amb Mar, i Mar que és el déu de la guerra, no? I és allò de, hòstia, un altre cop, perdó, un raig que ve i a més que em fa una ferida de Caldeu. Però és que jo necessito guariment. Llavors, jo dic que, perquè Cranc és aigua, és element aigua. L'altre dia en el directe jo deia, això és com una bolla que està en el mar, i què fa la bolla? Buscar, això és física, al centre de gravetat. Chakra 4. Què és chakra 4? El meu amor. jo m'estimo, jo em valoro, jo estic empoderada, jo em nodreixo a mi mateixa o estic esperant dels demés? Perquè si espero, estic projectant, estic demanant a altres quan sóc jo mateixa, o mateix, perdó Martí.
3: No, no, tranquil·la.
0: Parlo en femení, però sóc dona. M'he de fer càrrec de mi mateixa. Ningú pot portar el meu centre de gravitat. Llavors, puc estar enmig del mar i pot venir una tempesta, que si jo estic del meu centre... Uh-huh. Pues estaré ahí.
1: Potser és tota la part, no? A mi em ressona molt com a l'honestedat cap a una mateixa, no? Tot aquest procés d'individuació, sí. D'autoconeixement, no?
0: Totalment.
1: D'autoestima, potser.
0: Sí, i a més és que aquest Venus Star Point que va haver-hi, bueno, és que són cicles de Venus, ara estic fent un curs online sobre Venus, que és molt interessant i que aniré repetint al llarg del temps, perquè és molt necessari. I aquest Venus ara està en un cicle de 4 anys i és aquesta, o sigui, acabant un cicle de 8 anys però li manquen 4 anys i és aquest connectar realment la meva ombra, que és el que abans estava Lara parlant, la meva globalitat, la meva llum i la meva ombra. Jo sóc llum i jo sóc ombra. Jo m'he d'estimar a mi mateixa, però he de reconèixer que a vegades no m'estimo, que a vegades no sóc capaç de mirar-me al mirall, que a vegades m'avergonyeixo de mi mateixa. I com vull que els altres em valorin si jo no sóc capaç de valorar-me a mi mateixa? Aquesta és l'astrologia que jo faig.
3: Sí, sí. No, és increïble. Bueno, no ho sé, però és que teníem moltes preguntes per fer-te.
2: No, però crec que farem una última, no?
3: Som esclaves del temps, o sigui que això sí que de moment no ho podem canviar. Llavors, Lara, si...
0: Ai, perdoneu.
3: No, tranquil·la, si és superinteressant.
2: Et farem una última, que és obligatòria, que és que ens diguis que és per tu desobeir.
0: Bueno, desobeir per mi és ser jo mateixa, perquè la meva vida és un acte de rebeldia. Senzilleta, però rebeldia és ser un mateix, intentar ser un mateix en aquest món que ens estan volent treure l'ànima i ens estan aquesta societat que ens vol desconnectar i que siguem autòmats. Llavors, ser un mateix.
3: Que guai.
1: Doncs fins aquí una pinzellada del món interior, sí. Els coneixements i tots els aprenentatges de la Euge.
2: Sí. La podeu trobar a les xarxes on hem dit, Eugenia López / astròloga o Planta Evitae. I ara us deixarem, hem demanat una cançó, que ens proposés una cançó per escoltar, i us deixarem a Maria del Mar Bonet i la seva dansa de la primavera.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: L'altraveu.
1: Doncs ara ens explicarà el Boi Sagrera, que és un dels socis fundadors del Viver Tres Turons, que està a Sant Feliu del Racó, perquè el conegueu una miqueta la tasca que fan i lo important que és anar i reconèixer tots els marges.
2: El Viver Tres Turons és un viver de planta autòctona que neix l'any 2006-2007 a Sant Feliu del Racó, una finca que se'n cedeix a Sant Feliu del Racó. En el principi, l'objectiu del viver és reproduir planta autòctona, vale, per restauració de boscos, d'ambients forestals i, bueno, i per altres usos. També tenia, en els inicis, una part més agrícola, es va produir mongeta del ganxet i fer agricultura, però aquesta va durar poc, va durar un parell de temporades, i el que va perdurar va ser el que és pròpiament el viver. Al principi, doncs, bueno, primer van ser un parell de socis, amb els anys això va anar evolucionant, i a 2019, crec, ja ens vam constituir com a cooperativa, ja uns quants socis més actualment. Som 5 socis i més 2 persones treballadores, que també és possible que s'acabin incorporant a la cooperativa. Com deia, doncs, l'objecte del viver és la producció de la planta, sobretot pensant en biodiversitat, en espais que es vulguin recuperar, restaurar, però bé, també jardins, també particulars, però sobretot pensant molt en ambients naturals o naturalitzats, i per això la planta autòctona, per això és el nostre motiu principal, no? La planta autòctona. Amb els anys ens hem anat especialitzant, sobretot, que ja ho eren des del principi, però hem posat més èmfasi en el que és planta aquàtica, planta d'ambients humits, de rius, de basses, de rieres. De manera que ara mateix podem dir que la planta principal que produïm i que venem és la planta aquàtica, tot i que també en seguim fent de mediterrània o de plantes més de secà. Podem dir que el viver com a cooperativa, doncs, tindria 3 eixos. El principal i el central és la producció de plantes, d'acord? Vull dir, estem en el sector primari, fem plantes, no som, diguem, equivalents a uns pagesos, som una empresa agrària, i això, llavors, estem amb les mans a la terra, aconseguint planta, aconseguint sembrant, regant, cultivant, vaja. Però també una altra pota important és la de la formació. Ens agrada donar a conèixer el que fem, sigui a través de convenis amb l'Institut de les Garberes de Castellà del Vallès, de Jardineria i Agricultura, sigui amb tallers propis que fem a la nostra finca o més enllà, o amb altres models. De fet, a la finca ara tenim, des de fa 3 o 4 anys, una bassa molt gran, de més de 1.000 metres quadrats, on tenim com un, podem dir, quasi un jardí botànic de planta aquàtica, i això també, doncs, és un lloc on podem fer formació i que la gent vingui a conèixer aquest ecosistema. El tema de la planta aquàtica, sobretot és perquè són, ja, vull dir que també que tots venim del món de la majoria venim del món de la biologia, de l'ecologia, llavors ens interessa molt la conservació de les espècies, és una de les coses que més ens agrada fer i que fem bastant. Per tant, justament les espècies lligades al medi aquàtic són de les més amenaçades, i per això hi posem tant èmfasi. I una altra via, un altre eix del viver, doncs, també és nosaltres mateixos anar fora a fer implantacions, a fer basses, a fer piscines, a fer execucions o actuacions, doncs, sigui també això, en el medi natural, en finques, en basses de domini públic hidràulic o particulars o el que sigui. De manera que bé, som un projecte que vivim del sector primari, de la pagesia, i que lluitem, que el nostre principal objectiu és això, doncs, conservar i donar a conèixer el món de les plantes, que és un món força oblidat i força amenaçat. Dir per acabar, que em sembla que no ho he dit, que de fet som una cooperativa sense ànim de lucre, de manera que tot el benefici que puguem tenir sempre reinverteix en els objectius de la cooperativa.
1: Anònima viva! Tot allò que creix, als marges.

L'altre dia, una persona que travessava a peu fronteres inventades em va explicar que ens alimentem dels detalls que guardem de cada vivència. Que precisament això és el que ens caracteritza. Coincidir amb un gat que et mira somrient a la paret més alta de la ciutat mentre dibuixem. O compartir l'última poma de la motxilla durant la interpretació del sistema i tota la seva faràndula. I desitjar provocar-lo. Desprendre'ns del paraigua una tarda de pluja intensa per aixecar el cap i posar-nos dignes. O endevinar l'adjectiu pendent dels mots encreuats d'aquell bar de poble on encara es comparteix el diari. El somriure. El somriure pur i jugar a desenredar el fil vermell que entortolliga emocions un matí de piscina i brases. Ser un cèrvol. La manera insòlita del teu brillar quan s'intercanvien paraules en una conversa banal, mentre un cargol pren el sol a la vora de les nostres pestanyes. Enumerar estrelles. La veu de l'Alícia llegint dalt d'una alzina i que aparegui un conill tremolant quan ens inunda el dubte del narcisisme. Descobrir formigues en camps de marmelada. Les primeres carreteres o la fórmula com un far ens il·lumina senceres i retrobar-se just allà, on bufa el vent. Despentinar-se. Ser foc i ballar. I aconseguir, al final, cosir detalls en pàgines d'un quadern fet a mà que intensifica vivències i memòries.

0: L'agenda d'Anònima Viva.
1: Doncs l'agenda d'aquests 3 mesos que venen, perquè no tindrem programa fins d'aquí 3 mesos, és una època de moltes festes majors i activitats diverses. Intentaré sintetitzar al màxim i fer un repàs general d'allò que em sembla que s'ha de destacar. Comencem. El dia 13 de juliol, a Gerb, la Noguera, la Transegre, una baixada de 100 barcasses per aquest riu fins a arribar a Balaguer. Del 19 al 21 de juliol, festa del Renaixement a Tortosa. Del 19 al 21 de juliol, fira del Circ de la Bisbal de l'Empordà. El 20 de juliol, el 20è combat de cantadors d'Espolla, a l'Empordà, i el mateix dia, a Sant Llorenç de la Muga, molt a prop, també a l'Empordà, Declamàlica 2, poesia, declamacions i música. Del 19 al 29 de juliol, prepareu-vos per les Santes de Mataró, actes que no et pots perdre, el desvetllament bellugós, el correfoc i el no n'hi ha prou. I del 19 al 6 d'agost, festa major de Vilanova i la Geltrú, amb el ball de les 7 hores i el vot del poble, com actes destacats. A l'agost, la cosa encara es complica una mica més i tenim quasi totes les festes majors dels pobles i viles del Principat. Destacar els guarnits de festa major de la vila de Gràcia i de Sants, a Barcelona. El polvorí de Cardedeu, la festa autogestionada de la vila. Sant Fèlix de Vilafranca, amb el seguici i el seu ball de gralles. La festa major d'Igualada, la Quelarre de Cervera i les alternatives de Manresa. Les barraques de Sitges i els blancs i blaus de Granollers. A finals d'agost i principis de setembre, la trobada d'acordionistes del Pirineu. La festa major de Sant Quirze, de la nostra vila, que enguany s'hi estrena una figura de foc. La festa major de les barraques de Sabadell, amb els seus tradicionals concursos de menjaflams, titius i garrotins. Santa Tecla a Tarragona, amb la baixada de l'Àliga, dames i vells i el seguici del braç incorrupte. La Mercè a Barcelona, la Misericòrdia a Reus, el Vall del Camell per Sant Miquel a Molins de Rei, la Fira de Teatre del carrer de Tàrrega, les festes del Turó Olot. I si amb això encara no en teniu prou, durant el juliol, festes de segar i batre, baixades de falles al Pirineu, i durant tot l'estiu, jaleos a les viles menorquines, a l'agost, concursos de gossos d'atura, moros i cristians al País Valencià, sardanes, jotes, habaneres i cremat a tort i a dret. I per acabar, destacar les diades castelleres d'aquests mesos. Dissabte 20 de juliol a les Santes de Mataró. El 25 d'agost a Igualada. El 30 d'agost, cita indiscutible a Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. Al setembre, la diada del primer diumenge, tot i que es fa el segon diumenge de setembre a Tarragona. I el 21 de setembre a la Mercè de Barcelona, diada de les colles convidades. Crec que amb això hi ha de sobres per passar un estiu distret i distreta, i disculpeu tot allò que em deixo.
2: Anònima. Bé, abans de marxar volem donar les gràcies primer de tot a l'Eugènia per acompanyar-nos en un dia tan especial, a la màgia dels piuets, al David Marcos Landry, a la Laura Pinto per compartir coneixement, als nostres glosadors de capçalera, el Carles Burguera i l'Alexandra Nebot, al Boi Sagrera i al Viver Tres Turons per compartir amb nosaltres la seva història, a l'Alba Sanui d'Implícita per compartir margeres i, evidentment, a la Sagrada Verbena per formar part de la màgia i les creences que ens guareixen des de fa segles. Gràcies per ensenyar-nos a anar de verbena, a totes les verbenes que acompanyaran aquest estiu, divertides, immorals i màgiques, i com no, a les meves companyes per seguir fent créixer els marges i estimant-los. Així que ens veiem al pròxim programa amb la Pagalosa, també coneguda com Amor de l'Hortelano. Us abracem molt fort.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Bona nit, què tal? Com esteu? Comença l'última Moxiganga de la temporada. Oh, però comencen les vacances d'estiu. Bien! Per fi s'acaba l'escola, per fi comença l'estiu. I a l'estiu tenim moltes coses per fer, com per exemple anar de campaments, anar de colònies, anar de càmping amb el pare i amb la mare, o bé fer un gran viatge de la nostra vida. Tot això ho farem durant tot aquest estiu, però recordeu que la Moxiganga torna al setembre. Després de l'11 de setembre nosaltres tornarem amb una nova temporada i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tot fent ràdio i m'agradaria pensar que vosaltres escoltant-la. I per ser, doncs, l'últim programa de la temporada, avui escoltarem contes de microbis amb l'Anna i el Roger i després escoltarem un conte de versos perversos. Avui no. Avui no hi haurà cançó de bressol perquè a partir d'ara, a partir d'aquest moment, us podeu anar a dormir l'hora que vulgueu. Per què? Doncs perquè demà no ens hem de llevar d'hora, demà no hem d'anar a l'escola. Bueno, encara sí, perquè s'està acabant el curs i segurament encara heu d'anar a fer els últims exàmens, anar a buscar les notes, fer alguna coseta que encara ens toca fer. Atenció, perquè avui la primera cançó que us posarem va dedicada de l'estiu i es titula La cançó de l'estiu. És una cançó que ens explicarà com hem de fer una cançó de l'estiu. Ara que tenim temps, ens podem dedicar a compondre cançons, per exemple. Doncs vinga, va, que ja tenim la Moxiganga feta i presentada. Abans, però, deixeu-me dir que aquí a la Moxiganga tenim una pàgina web que estarà oberta tot l'estiu. Una web a la qual ens podeu escoltar, continuar escoltant. Per exemple, si aneu a programes sencers, allà podeu escoltar totes les Moxigangues de la temporada. I si us agrada molt una de les nostres seccions, doncs podeu clicar directament a la secció i escoltar només la secció. Com, per exemple, doncs posem Fil a la poesia amb la Montse Peláez, Contes de microbis amb l'Anna i el Roger, 100 anys de contes amb el Roger també, o bé el Pauet, també podem escoltar Pauet. I si teniu ganes de jugar amb el pare i amb la mare, tenim els jocs de falda també preparats allà per tots vosaltres. I si us agrada escoltar contes i històries, tenim els contes de la Moxiganga i també tenim el circ petit de la Moxiganga, que és el nostre radioteatre. I aquí, a més, hi trobareu moltes altres activitats, com per exemple pintar, si us agrada pintar, o podeu llegir, que tenim un conte al qual doncs podeu llegir el conte de circ petit. Doncs vinga, va, tal com us he dit, el meu nom és Moisès Bruch i ara mateix comença l'última Moxiganga de la temporada i ho farem amb la cançó de l'estiu del Do Re Mi Fa Bo, un disc molt xulo que us recomanem aquí a la Moxiganga. Do Re Mi Fa Bo. I la cançó ens parla d'això, de com ha de ser una cançó de l'estiu. Què ha de tenir la cançó de l'estiu? Doncs mireu, ara mateix, aquí a la Moxiganga, ho sabrem. Nois i noies, amics i amigues, pares i mares, avis i àvies, comença la Moxiganga. Som-hi!

0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: La Moxiganga presenta Contes de microbis d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Helicobacter pylori, l'úlcera d'estómac. Dintre nostre creix aquest microbi recargolat, que dins del pylor està sempre amagat. L'àcid corrosiu de l'estómac el bitxet resistirà, fabricarà un potent enzim que el suavitzarà. Aquest organisme ha atacat petits i grans per tot el món durant milers d'anys. En algunes persones, el microbi úlceres pot provocar, que si no es tracten, en càncer d'estómac es convertiran. Es pensava que l'ansietat causava aquesta malaltia, que no s'alleujava ni amb antiàcids ni amb psiquiatria.
1: Em sembla estrany,
0: diu en Roger tot rumiant,
1: que ningú pensés que un microbi podria ser el causant.
0: En Barry Marshall va tenir una pensada admirable i assenyalar l'Helicobacter pylori com a l'organisme culpable. L'any 1984, aquest metge agosarat, molts milers d'Helicobacter pylori es van passar.
1: Això és molt perillós,
0: va dir en Roger. Quan en Marshall es va posar malalt, un antibiòtic va ser el millor remei. La culpabilitat de l'Helicobacter pylori es va provar, fent a la medicina un gran servei. Aquella gran descoberta la ciència va il·luminar i Marshall i Warren el Premi Nobel van guanyar. Avui, amb l'antibiòtic adequat, l'Helicobacter pylori ja pot ser derrotat. Però sense els enzims del microbi, l'àcid ha reaparegut. I si mai puja l'esòfag, causa efectes molt temut. En Roger, a Midnight, pregunta:
1: com podríem impedir que l'àcid càncer torni a causar?
0: Segueix sent un misteri? Ningú no l'ha sabut dir.
2: I fins aquí, Contes de Microbis, d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Sería genial.
1: La xirimoia.
2: No.
1: La muxiganga.
2: Oh yeah.
1: La xirimoia.
2: No.
1: La muxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
3: Saps què? El cervell és el centre de comandament del cos. Manté un bon funcionament de les diferents parts i és responsable dels pensaments, els sentiments i la memòria. El cervell està unit a la resta del cos per mitjà dels nervis. Funcionen una mica semblant a un cable del telèfon. Envia la informació al cervell en forma de petites corrents elèctriques. El cervell filtra la informació i actua en resposta enviant instruccions a través dels nervis.
1: La muxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.

0: massa pitjor.
1: Amb Basi farem la volta al món.
2: Atenció, nens i nenes! Ara faré el meu espectacle més perillós i espectacular! Pujaré dalt d'una cadira i amb els ulls tapats

La noria més gran del món és la British Airways London Eye, dissenyada per els arquitectes londinens David Marks i Julia Barkefield, mateix 135 metres d'altura i un altre tant de diàmetre. Construïda en la South Bank de la capital britànica, va realitzar el seu primer vol a l'1 de febrer del 2000 i al mes següent va entrar en servei regular. Cada una de les 32 cabines, completament tancades i amb capacitat per a 25 passatgers, completa un gir de 360 graus cada 30 minuts.

Roald Dahl i la Moxiganga presenten... la divertidíssima versió en versos per versos de Els Tres Porquets. Traduïda per Miquel Desclot. Narrador, Moisès Bruch.

L'animal que jo poso al cap damunt de tots els altres és el porc. I punt. El porc és noble. El porc és eixerit. El porc és educat. Però està escrit que alguna hora, per fer-me la traveta, n'hi hagi algun de fluixat de la xaveta. Què diríeu, a veure, si algun dia anant pel bosc, tots sols en companyia, ensopegàveu, quina gran troballa, un porc en una caseta de palla? El llop, veient-lo, es va llepar els llambrots i va dir: aquest porquet ja ha fet a tots. Porquet, porquet, si et plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa volarà. El porquet suplicava com un reu, però el llop no es donava per cap preu. Cancel·lada, fuet, pernil salat, ves per on, sóc un llop afortunat, va dir-se. I tot i que era un carcamal, va guardar-se la cua pel final. El llop va anar volant, un pèl bolit, fins a trobar, oh sorpresa, un nou convit, una altra casa de porquets lirons, i aquesta era vestida amb branquillons. Porquet, porquet, si plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa et volarà. Llo llop hi va afegir: doncs ves que vinc. Va bufar i rebufar 6 cops o 5. I el pobre porc es va posar a xisclar. Cridava: oh llop, has fet un àpat ja. Parlem-ne doncs i fem un tracte, fa? El llop: suposo que deus dir per xanxa. I en un no res el va tenir a la panxa. Ah, cosa fina, va fer el lluparràs. Però el que jo és de tip no n'estic pas. Ja ho sé prou que se m'infla la tripeta, però és tan gust saltar-se la dieta. Va arribar a una altra casa a poc, com un ratolí que s'hi acostés per joc. A la casa hi havia tremolós, un porquet arraulit com si no hi fos. Però aquest, el porquet número 3, era llest com cap altre i molt entès. Res de palla, ni branques ni bastons. La casa era feta de maons. No m'aconseguiràs, va dir el porquet. Et volaré, va contestar el pillet. Mira que hauràs de menester un bon buf i no et veig prou sapat, va dir el nap buf. Bufa que bufa, el llop perdia el bleix i la casa seguia allí mateix. Si no la faig volar bufant, va dir, la volaré amb un mètode més fi. Aquesta nit et passaré visita i ho faré amb un cartutx de dinamita. I el porquet, ai, el cafre que n'és capaç, se'n va al telèfon a tot gas i marca el número d'una llibreta que és el de la veïna Caputxeta. Digueu, ella va fer, amb qui parlo? Amb qui? Hola, porquet, com prova per aquí? I el porc cridava, ajuda'm, Caputxeta, et sembla que podries, vermelleta? Esclar, ho intentaré, que ella respon. Què tens? I el porc, un llop que em treu la son. Sé que has tractat amb llops altres vegades i aquí en tinc un que fa unes grans bufades. I ella que diu, ai, porquet estimat, és la meva millor especialitat. Ara em rentava el cap, però és igual. Així que el tingui sec, vindré amb un salt. De manera que al cap d'una estoneta arribava la valenta Caputxeta. El lluparràs, que en té una gran sorpresa, se la mira amb uns ulls grocs com maionesa. Ell, que s'esmola aquells ullals punxents, i la bava li cau entre les dents. De nou, la Caputxeta s'enriola, es treu de la faldilla la pistola i li apunta també aquest ull esquerre, i d'un sol tret el deixa estès a terra. El porc, mirant per la finestra, fa un crit. Molt bé, heroïna Caputxeta! Porquet, mai no et refiïs de gent dupa, com aquesta dameta que fa pupa. La Caputxeta, avui ho he descobert, té 2 abrics de pell de llop, ben cert, però per fer viatges veig que té un maletí de pell de porc també.

I avui, que és l'última moxiganga de la temporada, toca donar les gràcies a tothom qui ens ajuda a fer la moxiganga. Des de l'equip de Sir Petit tenim en Joan Sidera, Jordi Terrades, Jordi Canal i Mònica Torra. Equip de la moxiganga amb les seves seccions, com a poet tenim en Jordi Terrades, com Andreu Cistella, en Joan Sidera, posem fil a la poesia amb Montse Peláez, contes de microbis, Anna Bruch i Roger Garros, i 100 anys de contes amb el Roger Garros. Dir-vos també moltíssimes gràcies a totes les emissores que emeten la moxiganga setmana rere setmana: Ràdio Balsareny, Ràdio Bon Matí, Ràdio Sant Padó, La Veu de Navàs, Ràdio Sant Fruitós, Ona Codinenca, Ràdio Cubelles, Ràdio La Selva, Ràdio Gelida, Ràdio Esparreguera, Ona Digital, Ràdio Mollà, Ràdio Barberà, Ràdio Puigcerdà, Ràdio Castellterçol, Ràdio Cabanes, Ràdio Balaguer, Ràdio Vila, Ràdio Joventut, Ràdio Caliu, Ona 359, i també des d'on fem la moxiganga, des de Ràdio Sant Quirze. Moltes, moltes gràcies a tots per aquesta fantàstica temporada. 16 temporades portem ja al vostre costat, i us diem que al setembre tornarem aquí a la moxiganga amb moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé. El meu nom, Moisès Bruch. Esperem retrobar-nos al setembre, quan comenci l'escola. Bon estiu a tots!

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze.
2: Són les 8.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Nit de Jazz amb Joan Pastor.

Hola, benvinguts i benvingudes a l'Hora Màgica dels Mussols. Aquí seguim amb el nostre particular batec musical amb aires de jazz, com sempre, a radiosantquirze.cat. Després del centenari d'en Miles Davis, avui toca un altre homenatge. Per tant, ens mourem al voltant del músic Sonny Rollins, llegendari saxofonista que ens va deixar aquest passat mes de maig, als 95 anys, poca broma, 95 anys, eh? Va seguir tocant fins l'últim moment. Ens va deixar a la residència de Woodstock, on vivia, a Nova York. Per tant, parlarem d'un home que va fer de la recerca una forma d'art. Avui ens acostem a Sonny Rollins, no només per recordar la seva música, sinó per recuperar una manera de pensar i de sentir. En la dècada dels anys 50 estava, segons els experts, evidentment, en el moment més dolç de la seva carrera. Es va convertir en un autèntic arquitecte del saxo tenor, amb un do extraordinari per improvisar i alhora per a la creació de nous ritmes, com per exemple el calipso, que ara escoltarem fusionant-lo amb el jazz. Una mostra d'aquesta època és el seu treball Saxophone Colossus, editat per la discogràfica Prestige l'any 1956. Escoltem-ho.

Doncs sí, això és el calipso, segons en Sonny Rollins, evidentment. El jazz, especialment en la seva tradició afroamericana, té una dimensió profundament democràtica. Ara ho explico. No perquè tots els músics facin exactament el mateix, sinó perquè cadascú aporta una veu pròpia dins un espai compartit. La improvisació és com una conversa, s'escolta, respon, es discrepa, es proposa, en definitiva es construeix conjuntament. El talent de Sonny Rollins ens ho torna a demostrar amb aquest treball de l'any 1957. Una proposta molt trencadora inspirada en les típiques pel·lícules del Far West, acompanyat per dos músics excepcionals, en Ray Brown al baix i el fantàstic Shelly Manne a la bateria.

La música de Sonny Rollins ens recorda que la llibertat no consisteix a tocar més fort que els altres, sinó a trobar una veu pròpia capaç de dialogar amb tots, amb totes les altres veus. Això connecta amb un aspecte molt humanista de la seva trajectòria, la seva obsessió pel creixement personal. És famosa la seva retirada temporal dels escenaris a finals dels anys 50 per estudiar i repensar la seva música. Durant aquells anys practicava sol al pont de Williamsburg, Nova York. Aquest gest és gairebé filosòfic en un món que premia l'èxit immediat. Rollins va escollir el silenci, la reflexió i l'autocrítica. Quan torna, és a dir, l'any 1962, treu un nou treball anomenat, com no podia ser d'una altra manera, The Bridge, el pont. Presentava un so més íntim i molt més personal. Escoltem-ho.

Mare meva. Res a dir, res a dir, perquè és clar, et quedes sense paraules. Des d'una perspectiva humanista, el jazz és molt més que un gènere musical. És una metàfora de la vida. Sí, ja sé, m'estic posant una miqueta estupendo. I una celebració de la llibertat, la diversitat i el diàleg. I això ens ho torna a demostrar el gran Sonny Rollins l'any 1964 en un disc dedicat als clàssics de jazz anomenat Standards. La seva manera de tocar ja és una manifestació d'art amb estat pur. Això sí, afegint el seu característic toc d'humor, com amb aquest Night and Day del clàssic d'en Cole Porter.

Ja. I per tancar aquest petit homenatge al mestre Sonny Rollins, escollim un treball de l'any 1972. Un disc anomenat Next Album, ja imbuït amb el clima de fusió elèctrica que el mateix Miles Davis va inaugurar com a camí a seguir en aquesta dècada. De fet, un dels músics que l'acompanyen era un fixe de la banda del mestre de la trompeta, el bateria Jack DeJohnette. Sonny Rollins havia anat madurant com a compositor i els seus temes cada vegada eren més creatius i més juganers. Escoltem el seu Playing in the Yard, és a dir, jugant al pati.

Bé, bé, segueixen, perquè hi ha molta música amb en Sonny Rollins. En Sonny Rollins també era un gran seguidor del blues, i sobretot d'en Bessie Smith. Per això va voler fer un cover d'un tema molt emblemàtic de la gran dama del blues, però quan va escoltar la versió que va fer la Nina Simone, habitual d'aquest programa, una de les habituals d'aquest programa, va desistir en l'intent. En una entrevista per la revista Rolling Stone va comentar que la versió de la cantant i pianista era insuperable. Escoltem-la.

mare meva. És que no em canso mai d'escoltar-la. Aquesta dona li surti la música per tot arreu. Bueno, un cas únic. I ara fem un salt en el temps per anar al nostre segle XXI i acostar-nos a l'actualitat. Això sí, seguint al costat del blues. La nostra propera convidada, Jackie Benson, diuen que és el somriure més màgic de la nova escena musical d'Austin, la capital de Texas. La manera d'improvisar recorda l'estil del gran Sonny Rollins, dolç i alhora impecable. La seva veu angelical, una creativitat il·limitada, la seva presència i uns tocs de guitarra, ho escoltareu, molt elegants, converteixen els seus directes en tot un esdeveniment. Escoltem aquest live des de la seva ciutat, Austin, realitzat l'any 2022. Yeah.

Jackie Benson, Jackie Benson. Ens sentirem a parlar molt perquè aquesta dona, uau, els seus directs són tremendos i han pogut escoltar que sap posar les coses al seu lloc, que sap anar amb una potència descarada i alhora també amb una suavitat molt subtil. Bé, en Sonny Rollins, que va fer la volta al món moltes vegades durant la seva carrera musical, sempre comentava que es quedava meravellat quan li tocava treballar a la Índia per la seva música clàssica. Sobretot admirava els ragues pel seu mètode d'improvisació, que té molt a veure amb l'hora del dia i l'estat d'ànim de l'intèrpret. Per això, ara ens acostarem a la música d'Anauska Shankar, creadora d'un so únic on conviuen l'esperit d'innovació i experimentació. I aquest esperit es deu segurament a l'herència del seu pare, Ravi Shankar, el responsable de la irrupció del sitar en la música occidental mitjançant la seva relació amb figures que van des dels Beatles a John Coltrane o Philip Glass. Anauska no només ha recollit l'herència del seu pare, sinó que l'ha fet créixer enllaçant els sons de la Índia amb el jazz. Escoltem el següent treball realitzat l'any 2013.

En Euskal Xancar i un tema que ens anunciava l'arribada de l'estiu. Bé, fem un canvi, ens anem a Japó. Hiroshi Suzuki va ser un trombonista de jazz japonès nascut a Yokohama el 1933 i mort a Las Vegas el 2020. És considerat una figura destacada del jazz japonès durant les dècades dels anys 60 i 70. Tot i que el seu reconeixement internacional va arribar molts anys després de la seva etapa més activa. La seva obra més famosa és l'àlbum Cat, de l'any 1976, una combinació elegant de jazz, funk i fusió, que va passar gairebé desapercebut en el moment de la seva publicació, però dècades més tard va ser redescobert per col·leccionistes i aficionats al jazz japonès. Un dels temes més destacats, que ara posarem, Romance, li va dedicar a Sonny Rollins per agrair-li la connexió que tenia amb el jazz del Japó. Hiroshi Suzuki va passar bona part de la seva carrera lluny del focus. Avui, en ple segle XXI, és considerat una de les joies amagades del jazz japonès dels anys 70.

Bé, acabem d'escoltar Hiroshi Suzuki i el seu Nocturne Romance. Una de les característiques de la carrera d'en Sonny Rollins era el seu esforç constant per ajudar i donar veu a músics excepcionals que per alguna raó quedaven fora de l'escena, i en són uns quants, i per tant patien per poder realitzar la seva música. Per això tanquem l'espai d'avui amb un gran desconegut, un músic genial, un excel·lent guitarrista de casa nostra. Ray L. Falcón, nom artístic de Ramon Llenes, és un d'aquells personatges gairebé llegendaris de l'escena catalana i espanyola dels anys 70. Un músic que va quedar fora del relat oficial. Va moure's pel soul, el funk i els sons negres amb una naturalitat sorprenent. La seva versió de Papa Was a Rolling Stone té una força espectacular. No és una còpia dels Temptations i aporta una personalitat pròpia, una energia gairebé mediterrània, sense perdre l'essència soul jazz del tema. Escoltem-ho.

Bé, una joia totalment desconeguda d'aquestes que, doncs, els que ens agrada molt la música, doncs, ens agrada descobrir. Bé, avui hem parlat de Sonny Rollins, del Japó, dels ragas de la Índia i de músics que el temps havia deixat en un racó. Potser tots aquests camins tenen una cosa en comú, la recerca, el tema d'avui. Perquè la música no és una col·lecció de certeses, sinó una aventura de descobriment. I el jazz, potser més que cap altra música, ens recorda que escoltar també és explorar. Bueno, doncs hem arribat al final. Volem donar les gràcies, com sempre, al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el to inspirador i el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'Hora dels Mussols amb nosaltres, tots els dimecres, a Nits de Jazz, i a partir del mes de setembre, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i per acompanyar-nos en aquest viatge.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota. Amb els amics de la música.

Buenos días, o buenas tardes o buenas noches. Aquí DJ Passman para el programa Tunant la Nota de Ràdio Sant Quirze, el programa de amics de la música de Sant Quirze, que com ben sabeu és amics d'alguna música de Sant Quirze que van repetint, tot i que la setmana passada van fer un tribut a The Police amb la banda Synchronicity, que va estar prou bé. M'agrada moltíssim, tot i que la mitjana d'edat jo diria que és de l'època dels Beatles, més que no dels 80, però crec que fins i tot això va ser un èxit total, van fer realment molt bé. Jo segueixo aquí amb una campanya personal, com a clamor popular de tot el poble de Sant Quirze, de tot el Vallès Occidental, demanant un bon tribut dels Beatles a Sant Quirze, en contra d'aquesta junta directiva, que és profundament estoniana, hem portat dues vegades, o tres o quatre, a les còpies dels Rolling Stones, i han portat dues vegades altres còpies, i van portant 24 vegades altres músics i tal, i aquí encara no sabem què són els Beatles, vull dir, i això no pot ser. Llavors, com que vaig anar fa poc a la Cava Orpí a veure els Beat Boys, és una banda de Sabadell que ho fa molt bé, que es disfressa i tot, i que canta molt bé, realment alguns fins i tot semblen físicament amb ells, com el Lennon, que és clavadet, i el McCartney també. A mi m'ha semblat molt la Cava Orpí el que era abans The Cavern, aquell forat, aquell fosc, aquella cova a Liverpool on van començar els Beatles. I he decidit fer un programa de les cançons que els Beatles encara tocaven a la Cavern, entre que eren i no eren famosos, moltes de les quals van aparèixer en el primer disc, Please, Please Me. Avui faré una introducció una mica llarga, més o menys el que esteu escoltant, i després faré com si fos una d'aquelles tardes dels teenagers de Liverpool de 1962, en aquelles sessions on prenien, no sé, algun tipus de ponche allà, en aquells llocs tan ingenus. Home, també potser alguna mica d'enfeta hauria d'haver en aquella època, no penseu que eren tan bobos, I el que farem és un repertori clàssic d'una actuació dels Beatles a The Cavern, i ho faré en dos blocs, Faré un bloc de música, després en mig programa faré un altre comentari i després acabarem amb un bloc final. Així que imagineu que estem al 1962 a The Cavern, Liverpool, programa dedicat als nostres amics estimats, dels amics de la música, mai millor dit, la redundància aquesta, que jo sé que són grans amics de la música i que són molt bona gent, però els hi falta saber qui són els reis de la música, els Beatles.

Bé, imagineu-se allà suant, dansant, llançant calcetes als Beatles, buscant petons a George Harrison. Aquests van començar amb el Rollover Beethoven, amb el Long Tom Sally, I saw her standing there from me to you, please, please me, i el Twist and Shout. La majoria de cançons les trobareu al primer disc, que és, ja són alguns ja són cançons d'ells, altres eren moltes versions, com el Rollover Beethoven o el Long Tall Sally. I ara acabarem aquest bloc amb Ask Me Why, Do You Want to Know a Secret, A Taste of Honey, Chains i Boys. I com que es quedarà un programa curt, buscaré alguna cosa més al final en plan sorpresa. I això seguirem així també la propera temporada fins que tinguem un bon tribut dels Beatles a la patronal i garanteixo que això ampli, cosa que no sempre ha passat amb altres grandíssims músics d'aquest tipus de jazz, blues, que van programant de tant en quant. Així és que Beatles forever, nois.

I aquesta final, Kansas City, Hey, Hey, Hey, Hey, que a mi m'agrada moltíssim i que sempre també feien el Cavern, que no és d'ells, però la fan millor que els originals. Així és que el comiat d'aquest estiu és amb Kansas City, Hey, Hey, Hey, Hey.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota. Amb els amics de la música.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
8: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
8: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
9: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
3: Avui, celebrant el salt endavant a la carrera d'Iker Jiménez, perquè ha passat de tenir un programa on parlava d'extraterrestres a entrevistar en directe una mòmia dissecada, som Pau Sabés.
4: Vés a pastar, baby.
5: I ara va dir Fricavera Sound.
3: Néstor Sart.
6: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
7: Venga, deja't hablar de la niña esa, que sois tots mufeos, eh?
5: Heu d'escoltar els Oscars quan van fer la retransmissió.
8: Bona tarda.
3: Magí Berneda.
9: What's wrong? Snake!
10: Molt bona nit.
3: Manuel Osero.
11: Wesley, i els RDMG què?
12: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
13: Haaland se queda.
3: Jo sóc Pau Aguilar.
14: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
3: I això és Freaks and Beats. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Pixelania i, si dona temps, notes de pau de pàgina, el Yelmo i videojocs de paraules.
5: Vagin passar. A més,
3: que vagi.
5: Estan pensant encara, tio, allò de que comença l'entrevista parlant de la corbata que li ha regalat el coronel de la Guàrdia Civil. Sí. Del bot. És terrible.
3: Ell un vole, no? Un bon vole.
7: Sí, no te lo vas a quedar, eh?
5: De usted o de tú,
7: ¿no? De usted, no te lo vas a quedar. Para usted, su señoría.
3: Que comenci Freaks and Beers.
5: Freaks and Beers. Aneu a les fires de cervesa a Tàrrega, que el Lolo s'avorreix.
13: És el Escapunk, Societat Alcohòlica, el dissabte.
5: Escapunk. Nosaltres a Sant Quirze hem tingut el tast, també. És tot gourmet. Molt bé, nois, hem de començar amb els cadàvers.
10: Ara, ja comencem.
3: Però són frescos, però són frescos.
10: Són frescos, diu.
7: Se muere.
5: T'has muerto. El primer, estic buscant els noms perquè no ho tenia preparat, això ara.
7: El teu Buffy,
3: Head, sí.
5: Sí, que surt, que també surt a Ted Lasso, que sí. És l'exmarit.
3: Hòstia, ens va deixar aquella escena memorable d'aquella partida de darts.
5: La partida de darts.
10: Increïble.
5: En Michet, que és el Rupert Giles de Buffy Caçavampirs, era el bibliotecari que era sobre el mestre, no? El quimosavi que sempre que hi havia un percal, ens hem trobat un no sé què, i el tio tenia tota aquella biblioteca de paranormal i tal. Doncs sí, s'ha mort als 71 anys, que és el tercer membre del càsting de Buffy.
7: Estan fent neteja, tio, per fer el reboot, tio, sense que hi hagi ningú viu.
5: Bueno, parlant d'això...
3: No ho faran, ja, em sembla. Ja em sembla que ja està
7: xerrat. Per això, però vull dir, ho van cancel·lar perquè esperaven que s'estiguessin palmant tots, tio.
3: Hagin
7: fet neteja, ja no hi hagi ningú cap denúncies.
3: 71, que no és gaire gran, però és el més gran dels que s'ha mort últimament, perquè la Michelle Trachtenberg i l'altre que es va morir també eren
5: l'altre
3: molt
5: es va morir amb 56, em sembla, i la Michelle,
3: Trachtenberg era del 85, o sigui, imagina't.
7: La va fer estar tremolant, ja. You're next.
3: La Daphne.
5: La Daphne de Scooby-Doo, amb el Matthew Lillard. Després, el fill del Clint Eastwood, ens ha anunciat que Clint Eastwood no dirigirà cap altra pel·lícula més.
7: És curiós que ho anunciï el fill, això, no? No, senyor,
5: vol dir
7: senyor
5: que
10: Clint. No pot.
5: Però el senyor Clint no pot. Ja està
3: ja no pot. Ja.
5: D'aquí poc recuperaré l'especial que vaig fer de Clint. Sí, recuperaré l'especial de Clint Eastwood per fer-li una mica un in memoriam, segurament. Altra mala notícia. El Snyder The Wizard diu que vol dirigir un remake de Escape of New York.
7: Estàs tremolant amb això, eh?
3: Terrible. No, que no és que vulgui. Pau, està confirmat això. O sigui, no és idea. No, és oficial. O sigui, l'Snyder farà el remake de Escape from New York.
7: Serà Slow-Mo Escape of New York.
5: Blanc i negre, director's cut, tres oraques.
7: Escape of New York. Snake, no.
3: Bueno, si com tot és capaç, també és capaç molt lent, no? Vull dir.
7: Sí, simplement durarà 4 hores perquè és tot slow.
5: Tots els diàlegs seran com quan Buscando Nemo parles amb la balena, no? Pues tot serà això.
7: O aquells vídeos que feien dels borratxos, no? Que els rebentien una miqueta, tio, i sembla que tots vagin beguts, tio.
5: Baixaves un punt la velocitat no suficient perquè no...
10: Eren els vídeos d'algun speech motivacional, no? Que si el posaves una mica més slow, me semblava un borratxo.
7: Un borratxo
10: de lliçó de vida.
7: Ja pots fer molt a prop de l'orella.
3: Ja pots estar fent el speech més seriós que vulguis, que sembles un borratxo de merda en aquest sistema.
7: Sembles un collau en una barra, tio.
10: N'hi havia un boníssim, a veure si el trau, que era boníssim.
5: Bueno, He-Man, un 8.
10: Això és bèstia, eh? Jo no m'esperava gens ni mica que...
3: A IGN, no Metacritic, això per això.
10: Els micos, no, doncs?
5: Els micos, però els micos li han fotut un 5 a la nova de Scary Movie.
10: Els micos tenen criteri, no?
7: Totes les Scary Movies jo crec que no deuen tenir unes notes molt elevades, eh?
5: I a la primera Scary Movie...
7: Hugi, jaja, vull dir, mai veuràs un 10, tio. Ni un 8, ni un 7.
10: Ja, això és veritat.
7: Sempre es mouen entre els 5 i mig, 6 i mig...
3: Les tres primeres són bones.
7: Però m'agradaria veure exactament
3: si
7: quines notes tenen. Diu,
3: sí, perquè... realment, una cosa és que et facin riure, altra cosa és que siguin bones pel·lis. Clar, veure. Sí, bones.
5: Sí. Bueno, no, però és que estem parlant de que hi ha... O sigui, Scary Movie...
7: Ahir de media, Scary Movie 1 té un 6,3.
5: Sí. Però Scary Movie... estan pensant ara que van donar peu a tot aquestes franquícies. Clar, Disaster Movie, Epic Movie, tot això ja, cau en
7: picat. Sí, que és basura, tio, sí, però Scary Movie 2 té un 5,4.
5: Però Scary Movie 3, l'Scary Movie 2 és la que...
7: 4,6 a Film Affinity.
1: Va baixant, eh?
5: Clar, no, però quan reprenen, o sigui, aquestes dues les fan els Wayans sols.
3: Sí.
5: I després ho tornen a agafar el Farelli i companyia, que no, ai, el Farelli, els de Garralo, que em sembla que és a partir de que torna Leslie Nielsen fent de president dels Estats Units i...
3: A la 3, però la 3 està molt bé.
7: La 3 té un 4,5 a Film Affinity i un 5,6 a IMDb. Per això us dic que aquesta
3: és la de Charlie Sheen.
5: Sí. La de Senyales amb la policia que li ha fet el gorro. I los perros estan actuant de manera rara, tio, i els meus muntats en quadrigues. Tot allò és brillant.
3: Està és bona, la 3 és bona, sí.
10: Sí,
7: és el que estic. Vull dir, la 4, un 4 a Film Affinity i un 5,1 a IMDb. Sí, no... Són pel·lis que no has d'anar per la nota. Aquestes vas a... Sí. Fer-te les risses i punt. I si t'agrada aquest humor, t'ho passaràs bé. I si no t'agrada aquest humor, doncs no la vagis a veure.
3: Sí.
5: Però és com sempre hem dit, és molt difícil fer una comèdia molt estable. O sigui,
7: no, és... però ha de ser una comèdia un punt més sèria. Vull dir, si fas comèdia...
5: Bueno,
7: de...
5: Green Book, no? Green Book, per exemple, que és aquest
7: sí,
5: punt així...
7: Tota la comèdia, però més, molt més...
5: Com era As Good As It Get, com es deia? Mejor Impossible.
3: Sí.
5: La del Jack Nicholson...
7: Però que en realitat són pel·lis sèries amb un...
5: Amb un humor.
7: Exacte. De comèdia, que els diàlegs tenen aquesta punta,
1: i
7: tal...
1: I que té un relat i un fil conductor, vull dir, les Scary Movie no ten...
7: No, són sketches.
1: És una mena de sketch, exacte.
13: això és una mica d'esquetxes ahí, va, un picadito que dius, va, bé, a mi m'agrada,
7: però... i fent paròdia de tot de pel·lis, o sigui, no s'inventen res tampoc.
5: Però en canvi per mi, per exemple, Spanish Movie em va encantar, vaig partir l'ojete perquè vaig
3: dir... Jo no l'he vist aquesta, Spanish Movie.
5: No? Sí, vaig riure bastant fort. Sí, que agafen tot, fan exactament tot el mateix amb el cine espanyol. Però ja et dic, jo recordo a casa, a la cova del Pau, veient el trailer que sortia el Leslie Nielsen. El Leslie Nielsen diu, no, m'acaben de trucar d'Espanya, diu el Modóvar, no sé què, i de cop entra derrapant Chiquito de la Calzada. I la cara del Leslie Nielsen mirant a càmera clàssica, diu, allò va ser... Sí, tio, feu el que feu, l'aniré a veure, m'és igual la resta. Però sí, sí. Però bueno, total, això, que nota de la nova Scary Movie, un 5. O sigui, millor que la 4, com a mínim, d'entrada.
7: Suficient.
5: I aquí haurem d'entrar en el Lolo per fer l'altra defunció de la que parlarem avui. Per tant, Pau, dona-li pas.
3: Que comenci Adventures of Lolo.
13: Abans d'ahir va morir la Marjane Satrapi. Sabeu qui és?
5: Sí.
13: És l'autora de Persepolis. Clar, jo avui... De fet, no tenia pensat fer programa, però quan...
7: Estava bastant deprimit que no...
13: No, però sí que...
5: És que després del concert de la polla, tio, estava totalment injectat en suero.
13: No, Societat.
5: Societat, perdó.
13: Bueno, Persepolis és que, clar, recomanar Persepolis és com recomanar, jo què sé...
5: La Bíblia.
7: No, mira Star Wars.
13: No, la Bíblia no, però uno de los nuestros, jo què sé.
7: El Padrino.
13: Sí, has de veure-la, no?
5: Quina pel·li és aquella que li diu al Peter Parker en l'Iron Man, li diu algo tipus, "Habéis vist una pel·lícula antiga que se llama Aliens?" Em sembla que és, i dius fill de puta.
13: Sí, sí, i bueno, és l'autora de Persepolis, que és una obra... Jo, mira, avui pensava, diu, qui... Aquestes obres que són de 9-10, però ha d'haver obres que estan una mica per sobre, no?, d'aquestes. I jo crec que són aquestes obres que les tens de fa molts temps i que han anat suportant...
5: Envellint com el vi.
13: No, no, i que van anar suportant totes les... Com es diu? Mudances?
5: Canvis d'allà, sí.
13: Els canvis d'allà. De... O sea, Persepolis la tenim a casa des de fa... Aquesta edició... Oh! Però... anys. I sempre, quan ens canviem de casa, sempre eren de les obres que ens portaven.
5: Jo li vaig comprar en català a la meva dona per fer-li una mica de puix d'aviam, un còmic en plan, mira, ja d'això, li vaig fer aquesta, li vaig fer Maus, vull dir, al final vaig comprar-li el top tier d'estanteries que s'ha de tenir, no? És Maus, aquesta quina dèiem, Off the Record, n'hem dit, el Magí n'ha dit una altra que no el recordo, que també és un must. Ah, bueno, no, ho deies tu. No, el V de Vendetta, el Watchmen.
13: Watchmen, clar, són aquestes obres que per mi són, no sé, has de tenir a la prestatgeria, vull dir, és que han de ser ahí, no? I bueno, el còmic és que puc dir, és que és la biografia de la Marjane Satrapi.
5: Bueno, t'explica la caiguda del Shah i l'arribada dels ayatolats.
13: Clar, perquè és a l'Iran va haver una revolució i que aquesta revolució va suposar per les dones sobretot una problemàtica important. De fet, ella va ser emigrant, no?
7: Ja no és un pas cap enrere, sinó una marató cap enrere, no?
5: Sí. Si creieu que els llibres són de pobres i que les pel·lícules són pels rics, hi ha l'adaptació Movistar.
13: Hi ha una sèrie d'animació, no? Hi ha
5: una pel·li, és una pel·li. És una
13: pel·li? Ah, sí. Una pel·li. I jo no l'he vist, eh? I, bueno, es narra les històries d'ella des de petita, no? Com va patir, no?, totes aquestes problemàtiques, no?, de l'Iran. I és un còmic cru, no?, dur, perquè parla de coses que dius, hòstia...
5: A més, s'ha mort ara, que és també molt simbòlic que s'hagi mort ara amb tot el que està passant a Iran, també.
13: Sí, no, de fet, jo he intentat
5: no ho han dit de què s'ha mort. De pena, perquè es va morir la seva parella o el seu marit, no sé si era marit o parella,
13: feia
5: relativament poc. I
3: com és que també era bastant jove, no? Tenia 50 i pico anys, no?
5: 50 i pico.
13: Sí, 50 i... Però sí, no era molt... No, les notes de premsa diuen que va morir de pena, però no... De fet, el seu marit pots trobar de què va morir, no diuen res. No ho sé.
3: El que passa al seu país, que està triant entre el règim islamista i les bombes del Donald Trump, tio, pues ja em diràs tu, tio, que cony fots.
13: Era una dona que li donava molta importància al social, era molt reivindicativa i, bueno, és una pena perquè fa... De fet, arrel d'aquesta, no, de la seva mort i tal, portaré algunes obres seves, que de fet sí. Jo no sabia que teníem, i la Marta, vaig parlar amb la Marta i tal, va dir, hòstia, jo tinc un parell de coses així seves per aquí per casa, i hòstia, no sabia res.
7: No, i que ser reivindicativa en un país com l'Iran, amb les conseqüències que pot tenir, o sea, que tota la labor social
13: s'ha de tenir prou,
7: vull dir, exacte, vull dir que...
13: Uh-huh. Aleshores, bé, és que per això és que no li posaré ni nota, vull dir,
5: és un
13: has de tenir un has de tenir a casa.
7: Matrícula d'honor, no? Sí, aquesta és ja l'excel·lent i la matrícula, no?
3: De fet, ha dit que és més d'un 10, vull dir que...
7: Sí, sí.
3: O sigui, 10 amb asterisc i nota, sí, sí. I aclariment.
5: No, però és allò de si vols saber com funciona el cine, has de veure això, això i això i això, que potser t'agrada o potser no, però són masterclasses de com es fan les coses, doncs Persepolis és un must del
13: sobretot d'aquest còmic aquí més cru, més autobiogràfic, més de...
5: Més, és que em surt, no, més còmic no, com és novel·la gràfica, no?
10: Novel·la gràfica, sí.
5: Sí. Novel·la gràfica, més que no còmic.
13: Sí. I és, per mi és que no sé, és el que has dit tu, Pau, si, igual que el cinema o els videojocs, hi ha videojocs o pel·lícules que nosaltres hem de dir, no, la gent li diem no, aquesta, segur, pues aquest és un còmic que s'ha de llegir i és increïble.
3: Molt bé, gràcies Manuel per Adventures of Lolo. I ara la Pixelània. Here we go.
10: Buah, boba, que nois, em fa il·lusió ser dels primers del programa, No, que hi tenim moltes coses. No t'acostumis, no? L'última vegada. És que clar, és la setmana
5: del
10: ja conegut No E3. No volia començar per aquí, però si m'obligues...
5: Però avisa'm quan te l'hagi de tirar, doncs.
10: No, a veure, intentat, perquè no sigui molt toston, fer una mica la resum, molt resum, i destacant els títols importants, que crec que és interessant, que aquí tots tindrem alguna cosa a dir, o ens posem una mica contentots, dels tres events importants que hi ha hagut aquesta setmana passada, d'acord? State of Play, que va tenir lloc el dimarts, i Summer Game Fest, que va tenir lloc el divendres, i finalment el Xbox Showcase, que va tenir com que ens estaran escoltant el dimarts, va tenir lloc el diumenge, d'acord? Doncs vinga, el que he fet és, si us sembla, a part de destacar els títols importants, també he portat, destaco primer, si us sembla, els que encaixen més bé a Freaks and Beats, perquè toca una miqueta des de llicències de cinema i de més, i crec que potser té més sentit per si algú no li acaben de passar els videojocs i ens escolta habitualment per tema pel·lis i sèries. Comencem per State of Play. Primer joc que es va mostrar, ja se sabia, un gameplay força, uns quants minutets, del Marvel's Wolverine, el nou pepino d'Insomniac, i joc que ja vam veure un pel·lícula fa molt temps.
7: Se'ls ha anat una mica de la olla amb la sang, no?
10: Mai, no, en això? Jo crec que mai és massa, no?
13: Home, Wolverine, és que Wolverine és...
10: És que Wolverine és això, o sigui, és un tio que no té vist.
5: És un tio que té ganivetes, vull dir, no té pilotes de goma.
7: Fot unes sagnades per allà, tio, que es queda
10: tot
7: empapat en sang, tio.
10: Només... Només que n'és de bones, o sigui, tot i que n'és de bones, faria sang, o sigui, és que...
5: A més, amb les tijeres et dona la mà, tio, i et fot picadili, tio, allà.
13: Jo només he de dir una cosa de Wolverine. O sigui, a veure, jo Wolverine me'l jugaré i estic dins, molt dins.
5: O sigui, ja té la vaselina preparada per introduir-se al pal rec.
13: Però jo he de dir que m'esperava una cosa una mica més innovadora. Vull dir, jo cada vegada que veia imatges de Wolverine, és que no podia parar de pensar en Spider-Man. És que és un Spider-Man...
7: Sí, ja, amb un altre format. Sí.
5: Bueno, el mateix que fa Insomniac.
10: Bueno... jo crec que
13: jo tenia esperança, una mica esperança de que fessin una mica algo diferent, però...
7: Ah, sí, sí, és... també és que la mecànica... O sigui, el propi superheroi...
5: que no vola, no
7: gaire peu a que puguis fer una mecànica com molt diferent, no? Perquè al final és cos a cos, combat cos a cos, perquè no tens taranyines, no tens cap cosa d'aquestes que puguis dir per aquí podem apretar
5: olorar el rastre.
10: Jo crec que
5: més, no sé
10: en el trailer que es va mostrar, o en el gameplay que es va mostrar, jo crec que van deixar clar que en lloc d'utilitzar tants gadgets i tantes mandangues com podria ser un Spider-Man, jugaran molt més amb el tema del que també feia molt bé el The Last of Us, el tema de les kills, les morts que fas amb l'entorn, d'acord? Si aquell enemic l'estàs atacant al costat del cotxe, aprofitaràs l'impacte amb la porta o els vidres, no sé què, si ho fas al costat d'aquella taula, doncs no sé quantos, crec que van per aquí. Jo, amb el gameplay sí que vaig tenir la sensació que, potser també el trosset que vam veure, menys enemics en pantalla, una mica més pausat, o sigui, tot i que el joc és força ràpid, però que els enemics és com que tenen certa més consistència, no?, i més importància en pantalla. Que Spider-Man, sí, aquí uns quants hem jugat a Spider-Man, hi ha moments on tens potser 10 enemics al voltant, un que el tires cap amunt, l'altre cap enrere, exacte, sí, sí.
5: Això que estaves dient de Last of Us, he començat a veure la segona temporada i com es nota que hi ha el drumen a darrere, tio, perquè hi ha tres escenes durant els dos primers episodis que són clavats al videojoc, però clavats, vull dir, sí, mateixa música, mateixa situació, mateix...
3: Tu espera que hi ha altres quan el drumen va... Ah, sí.
5: No, que hi ha notaràs quan el
3: Druckmann deixa el seu paper principal i l'agafa el Craig Mazin, hi ha notaràs ja com baixa una mica la segona temporada.
10: Bé, més coses. També van presentar l'Stuntman Hollywood, nois. O sigui, aquí...
7: Sí, tio, no ho entès gaire, directe. Tio, això...
10: A veure, el videojoc Stuntman, ja n'existia un per PlayStation 2, i era un joc en el que et posaven en mans de... Això, ets un Stuntman, un tio d'aquests, com
5: sí,
10: es diu, un especialista.
5: Un especialista, sí.
10: I que
5: com la pel·li del Ryan Gosling.
10: Exacte. I en el videojoc et posaven... Això, en cada pantalla et portaves un vehicle i havies de fer una sèrie de zones, secció, i fent això que quedi el més espectacular possible. Doncs diguéssim que és la segona part, diria que no hi havia un Stuntman 2, em sembla que aquest és el segon, la segona part que treuen, li posen Hollywood, però clar, és que amb el trailer va ser brutal, jo que l'estava veient en directe, tots els cotxes, o sigui, amb cotxe fantàstic, o sigui, què vol dir això? Llavors, és un joc en això, on seràs un especialista d'escenes conducció, amb cotxes clàssics.
3: Són cotxes de pel·lícules, però que no és de recrear les coses de les pel·lícules.
10: Crec que no sé fins a quin punt agafaran el...
3: No, perquè l'escena en què surt aquesta del Back to the Future surt el DeLorean perseguint el tren, cosa que evidentment això a les pel·lícules
10: no passa, no?
3: No passa, no?
10: Aquí, mira, no havia pensat això. No crec que... O sigui, ha mort algú,
13: muere
10: en directe, no? Perquè és una tretreta, això. No és... No aneu a Tàrrega. No aneu a Tàrrega.
3: Baywatch in pursuit.
5: I la bona joc... és aquesta pel·li que hagut...
10: I l'altre joc que us portaria també, com a que encaixa molt bé Freaks and Beats, és el Until Dawn 2, una mica per aquest format de sèrie.
5: Te n'has saltat un bastant important.
10: Quin?
5: L'Ace Combat.
10: No, l'he destacat, aquest el tinc destacat per tu, però Ace Combat, bueno, és saga de videojocs, no? Pot fer referència...
5: Sí, no, i que al final és un arcade de pilotar, no? No,
10: no, però que anava a destacar més, però potser aquest Until Dawn pel format de sèries, ¿vale?
5: Sí, l'Until Dawn, perquè l'Until Dawn, la peli no val res, però el joc estava molt guai.
10: El joc és guai.
5: I a part, el joc que sempre s'han donat

0: a un bon lloc.
1: Has pogut catar l'Onimusha?
0: He pogut catar la demo de l'Onimusha, així hi ha coses grosses a destacar. Onimusha, el joc que sortirà el 25 de setembre. De fet, el setembre és una bogeria, perquè surten en una mateixa setmana, sortien tres jocs pepino que es van presentar aquí, i ara a l'Xbox Showcase se n'ha presentat un altre. És, és una
2: tots
0: bogeria.
2: Tots els jocs que no volen coincidir en novembre amb el GTA 6 els treuen abans.
0: Sí, exacte. Però bueno, que sàpiga això, l'Onimusha serà un joc meravellós, eh? La demo és brutal i entenc que no diferenciarà.
3: No diferirà
0: gaire. Sí. Gràficament és increïble, però a més és d'aquests que el tema de katanes, totes les opcions que tens pel que fa a l'atac i la defensa, perquè pots fer bloquejos, pots fer parries, pots fer noquejades, diguéssim, o parries que gasten energia als enemics i parries que deixen en stun, una mica així, noquejats, no? Molt guapo. És d'aquests jocs que és una mica més pausat que tot el que hem vist, perquè no és un Souls. Jo la demo és bastant fàcil, sí que és cert que té un final boss que és complicat.
1: Més tipus Ghost of Tsushima?
0: Sí, jo crec que és més Ghost of Tsushima, però una mica més complex, o com a mínim amb més opcions. I més opcions realistes i guais de jugar. És que el Ghost of Tsushima té com moltes opcions de bombes de fum, els shurikens, el no sé què, o sigui, té moltes coses extra.
1: I això no és realisme?
0: Que en combat... No dic perquè no sigui realisme, perquè en el combat a mi em molesta molt que enmig del combat fotis bomba. O sigui, a mi que facis una incursió i vulguis utilitzar algunes eines, em sembla bé. Ara en combat, una katana i ja està, i esquives i de més, no? A quin nivell de combat crec que està més ric. Tenim també, van acabar el State of Play, però ja us ho menciono ara, el nou God of War. Recordeu que tenim d'aquesta nova saga del 2016, que és God of War, a la diguéssim, tota mitologia nòrdica. Hi ha el God of War Ragnarok, que seria la segona part, i aquí tenim el God of War Laufey, que encarnem a la feia. A la Fei, perdó, a la que és la dona del
1: la difunta dona difunta del Kratos.
0: Dona del Kratos, i clar, el joc,
1: però, bueno, estàs per Valhalla o per, o sigui, estàs en el món dels morts, em sembla, vaig a semblar.
0: No, és així. Si tu comença el tràiler que van posar i veus l'escena que veus com a God of War, on portes amb el Atreus a la dona embolicada i la incineres. I en aquell instant comença a veure una espècie d'espurnes daurades que s'enfilen cap al cel i creuen una espècie d'escletxa intertemporal o alguna cosa estranya així, on de cop i volta es materialitzen com el cos de la Fei a l'altra banda.
1: És el pont aquell, tio.
0: El
1: pont de...
0: Valheim, es diu? Nibelheim? Sí, es nota que sabem i no sabem. Doncs res, el joc, diguéssim que és el mateix format que el God of War, però recordeu que el God of War, en aquests dos últims jocs, el Kratos no salta. No, o sigui, pot enfilar-se, però sempre amb una animació.
1: Perquè els musculosos no salten.
0: És com el trans.
1: Schwarzenegger no pot ni andar. Pues és això, no?
0: Val, doncs aquí, clar, tenim una fake que és agilitat, ràpida, hosti, un combat amb espasa molt guai, i que, a més, sembla que et creix ses poders i màgies, que bueno, a mi em va encantar.
1: Ja ha aparegut el club del Cheto i el Monster, ha criticat.
0: Ha criticat,
2: sí.
0: No?
2: Perquè Festival del Linzel, sí. Sí, clar.
1: És una dona i no es poden tocar la sardina, tio.
2: Clar, que com que l'actriu em sap que no sé si té 40 anys o així,
1: l'actriu és una dona que
2: és guapíssima, l'actriu aquesta, tio.
1: Sí, anava a dir, no és lletja, és guapa i tal, però el face capture, doncs, no, és que no em puc matxacar la sardina perquè no és tal. I ets imbècil, tio.
0: Sí, va, drames d'aquests sempre n'hi haurà. Aleshores, més coses. Vam veure una mica més del Silent Hill Downfall, que aquest també el coneixíem.
2: L'EFA 2.
0: No és l'EFA 2, aquest.
2: Ara més l'EFA. És el que passa.
1: Silent Hill, com vas, l'EFA.
0: Aquest és el que signa tot el segell d'Anapurna i que passa a Paris, a la France. I
1: aleshores és la Corri en lloc de l'EFA.
0: I que és en primera persona, que això és una, diguéssim, per mi és una merda. És una merda pel que fa.
2: Sí, terror en primera persona.
1: Ja tens Lil, tens Lil.
0: Ah, això també és l'altre que hem de comentar.
3: Però Lil, gràficament...
0: Brutal, no?
3: Sí,
2: Parlem de Lil, nois.
0: Parlem de Lil, si voleu. Vinga, passem a Lil. Joc Megagore. A tu, Néstor, creus que gràficament està...
3: Jo l'he vist en contrast amb el... amb el Ghost of
1: l'Onimusha
3: i el tal, vull dir, i m'ha semblat que ajustejava bastant més,
0: hosti, jo crec que a nivell de
3: foscor i merda i bitxos i pues, clar, abans que era tot camuflat,
0: busca una altra cosa.

0: És un joc que crec que aquest, bueno, aquest és el típic que surt a Antena 3, saps? O sigui, quan surti el Lil...
1: Jo he vist un vídeo en primera persona agafar un nadó zombi,
2: utilitzant-lo, no? Utilitzant-lo com a arma arrojadiza.
1: Ideal pel xai PSX aquest.
2: Sí, sí, sí. Estarà la Susa, tio, injectant-se l'envent aquest, però...
0: No, no, home, la Simmer va quedar contentíssima perquè hi havia bastant joc
1: suculent. Home, això hi era, però...
0: Sí. Ace Combat Wings of Death, aquest joc que també ja he vist impressions de gent que l'ha jugat, Pau, i diuen que és increïble, sí que...
2: Jo tinc el set precintat.
0: Vull jugar al 7, el tinc aquí.
2: Jo tinc el 6, el 7 i aquest.
3: Ja pots cremar i comprar el següent, Déu.
0: No, honesto. No. A més,
2: però el 7 l'has de jugar perquè... El 7 l'has de jugar perquè és el previ aquest. A nivell d'història.
0: Sí, si no ho entenc. Un joc d'avions d'arcade i necessito jugar l'anterior, eh?
2: No entendré res. Començaràs, qui és aquest? Què ha dit aquest quan estava preguntant qui és aquest?
0: Per què estic portant un avió? Vale, llavors, així per destacar d'aquest primer event, el Tomb Raider Legacy of Atlantis, que és un remake bastant ben fet del primer Tomb Raider. Sí, però Néstor, o sigui, tots recordeu, no? A la Lara Croft del 1. Sí, doncs...
2: Les tetes
0: piramidals o triangulars. Va, ara la veritat és que es veu molt bé a nivell d'escenaris.
2: Que també s'han queixat perquè han dit que no es poden matxacar la sardina amb aquesta Lara Croft, també t'ho dic.
0: Que té massa poc pit. No, preferien la del Play U, molt triangular, però molt pit. Però,
2: sí, no?
3: Però la seva imaginació feia la resta. Sí.
2: Perquè a més per fer la promo del 3 van agafar la Rona Mitra i aleshores allò ja era el club. Hosti, del Pajero.
0: Bueno, per cada promo, cada any, això és una cosa que cada any canviaven l'actriu, que és la model exacta de fer.
2: Tornem a comentar novament que va sortir no la Rona Mitra, sinó la següent a un episodi de Compañeros.
0: Correcte, és veritat.
1: Hòstia!
0: Ho vam comentar.
2: Que sortia allà Compañeros amb el Quimi, que era, tot l'episodi era com que hi havia una màfia internacional perseguint-la i li donava el que era aquell, el de Pagafanter, Màxim, no recordo qui era.
0: Sí, era l'amic del Quimi, no? Sí. Aquell noi, sí.
2: El protegir del Quimi. Sí. Pues li donaven com una història i l'altre acabava apareixent. Tremendes...
1: Jo era molt més del Serriu de classe que de companyer, hòstia.
0: Bé, nois, aquest... Mira, ja tenim una batalla...
2: Una nova batalla.
3: Sí, contra Serriu de classe, contra un paso adelante, no?
2: Un patant, no?
3: Aquesta basura.
0: Va, llavors, saltem... Hi ha més mandangues, però me la salto perquè ni jo he jugat a poques i tampoc... Bueno, coses que podem esperar. Quan arribi el moment, si surt algun paper dels que no he comentat, ja us ho diré. Ens plantem el divendres Summer Game Fest, on aquí destacaria, de cara que ens implica a nosaltres...
2: Que pot ser dels millors Summer Game Fest que ha fet el Geoff des
0: de
2: fa temps.
0: No, molt heavy, o sigui, realment hi havia noms aquí majúsculs, coses que no es coneixien... Vull dir,
2: un que decidim no fer-lo i el Geoff diu, no venen frics, doncs ara flipareu.
0: És el moment. A veure, el primer a destacar, aquí potser per la saga que implica, és Resident Evil Verònica. De fet, va començar així.
2: Es va insinuar en primera persona que em va fotre de molta mala llet, eh?
0: Sí.
1: És... Ja, som un altre cop.
2: No, perquè el Code Verònica en si no és primera persona, tio.
1: Però que incorporen molt de Yu-Yu-Yu, el Yu-Yu en primera persona és
0: jo més, crec, tio. Pau, crec que... i no se sap res d'això, però jo suposo, perquè el trailer sí que ja es veu molta secció en primera persona, però que podria ser un recurs que s'utilitza pel trailer, jo crec que faran com aquest Requiem, que tu pots decidir 50-50. Tercera o primera i que potser et condiciona unes parts que volen, però bueno,
1: fem una sinopsi del videojoc, perquè jo no, del Verònica aquest no sé res.
0: Jo el vaig jugar en versió Play 2 i no me'n recordo de res.
2: Jo el tinc també per aquí en Play 2. Tens la Gil i el Chris.
0: No, amb la Claire, no? Vas amb la Claire.
2: La Claire i el Chris. I és que, saps què em passa? El confoc amb el Zero, també.
0: El Zero és el del tren.
2: No, el que comences, que el comences en una illa, que has estat seguint la família Spencer.
0: Portem anys esperant-lo, eh?
2: El del tren i la illa.
3: El
2: Verònica és el que comences en una illa, que tu has estat seguint els Spencer i t'acaben capturant en una illa, i l'altre, el que dius tu, és el del tren.
0: I has de sobreviure. Sí. A veure, al final, si és que és igual, perquè Capcom, o sigui, tot el que toca és or, últimament està en ratxa. Que vingui un nou Resident, o sigui, una no, encara sigui reinvenció, remake, dieu-li com vulgueu, ho estan fent molt bé. Així sí, Capcom. Llavors, nois, Alien Isolation 2.
2: Però van dir-ho, però... Sí, ja no serà Imagine the Raider, però tampoc saps
0: res. Home, ja està confirmat, no sabem res. Sí, jo m'he apuntat aquí, que, o sigui, del que se sap, o sigui, en un món remot i a l'estació Kurosaki de la Weyland Yutani, no tinc ni idea de res d'això.
1: Una de les taques d'IGN és fotre-li un 5,9 al primer...
0: No m'ho puc creure, en sèrio?
1: Sí. El primer Alien Isolation a IGN li va posar un 5,9. Sí,
2: és el de Play 3, eh?
0: Brutal.
3: És que els micos, si no els untes, teu, no deixen anar a Déus.
1: Però clar, però està considerat un gran survival.
0: És un molt bon joc,
1: no,
0: eh?
1: Clar, clar, no tens armes...
2: Jo el tinc, no, en, jo el tinc en Play 3, en Play 4.
0: Sí, exacte. I en Play 4 i Switch. Meravellós, és molt bon joc.
3: És un somni del màrqueting.
0: Vinga, va.
4: Està més a ahorrar.
0: Compres a ahorrar. Més coses, nois. Us volia portar aquí el còmic, perquè aquest el tinc i em fa molta il·lusió. Es va presentar el... que es va confirmar, vaja, que tindrem Platinum Games, joc desenvolupadora de jocs d'acció en tercera persona, amb molts combos, molta rapidesa, que faran el joc de The Last Ronin, el joc adaptat de la, el còmic de la Tortuga Ninja. Repeta que en un futur la, de les tres, de les quatre tortugues, tres moren i només queda una viva, sí. I porta les armes de les quatre tortugues. Crec que aquesta idea és molt guai per un videojoc. La idea que
1: és com una navalla suïssa o què?
0: Sí, vas canviant.
3: Que més, tio, tot
2: sembla malament.
0: Sí, tio, això, quants jocs has portat que portes tot un armari i un magatzem a sobre?
2: Anava a dir, el Resident Evil hauries d'anar amb un maletí, tio, de la mida d'una guitarra elèctrica caminant tota l'estona.
1: M'encantava ordenar el maletí al Resident 4.
0: Amb el cotxet de la compra, tu. Doncs res, que aquest apunta a ser pepino. Més coses vinculades amb Freaks and Beats. Sou Genesis, desenvolupat pel Bloober Team, el que ha fet el remake del Silent Hill 2 que va sortir
2: superbé. Un joc ideal pel Néstor, tio.
0: Aquest és un joc, no, aquest és el típic joc que provarem a alguna Barcelona Games World, perquè és el típic asimètric, igual que vam fer amb la merda aquella del... Ja me'n recordo com es deia.
1: Sí, el Depredador.
0: El Depredador, d'acord?
2: Doncs I després, amb tu, no havia jugat amb tu, vaig jugar amb el meu cap el Viernes aquell... 13.
0: Ah, no, jo aquest amb mi no.
2: El Viernes 13, que un portava el Jason i els altres portaven els campistes i havies de sobreviure.
0: Doncs en aquí, un, diguéssim que això està situat a, després de la Primera Guerra Mundial, no sé com ho vinculen amb la saga, jo de Sau només he vist les dues primeres, tampoc no sé si hi ha molt, entenc que hi ha molt lore. Ja no cal. Doncs aquí realment que és...
2: Després de la piscina de xeringues no cal
0: Desmaiada, tio, desmaiada. Després de la Primera Guerra Mundial, i això, estem parlant d'un joc asimètric on un és el jutge i realment que estan els altres tres, és 1 contra 3, els altres tres han de sobreviure, no? Són els acusats i han d'intentar, doncs, una espècie com de presó plena de trampes i hi ha això, el que és el jutge va toquetejant botons i preparant trampes o activant-les i entenc que tens doncs, certes avantatges de posicions, càmeres i de més i els altres doncs, han de sobreviure a les proves, no? Bueno, s'ha vist un trailer que ha fet també bastant mal rotllo, no sé què tal sortirà això.
3: Llavors, haurien de fer un sau amb un gas, no? Déu,
0: sí.
3: A veure qui ha matat aquí de la manera més truculenta i escarosa possible.
0: Bona idea per això, que aquest dos jocs de Star Wars. Un, que és el Zero Company, aquí els que us moli l'estratègia, és un joc de Star Wars amb estil XCOM. D'acord? Aquest sortirà el 27 d'agost. Si us mola això, l'estil i la saga, doncs proveu-lo. I
1: aquest és el que és per torns? Hi ha un que és per torns,
0: sí, aquest és per torns, sí. aquest el Zero Company. I llavors hi ha un altre que és el Star Wars Galactic Racer, que seria com la revisió i gràficament es veu bastant guai, que és de les carreres de les vaines, no es diuen? Les merdes sí. Aquestes de naus. Doncs una miqueta això, format purament de carreres. Dos jocs de Star Wars que crec que també doncs, sí, hi ha molts fans de la saga, no? I jo destacaria aquí dos més. Un és el Gundam Rock Orbit, lluites de meques que sempre entren i es veu bastant guapo. I l'altre és el Crossfire, que aquest el Pau Sabés el mencionava en un chat que tenim també amb Colla Gamers.
2: I m'ha molat molt el rotllo.
0: Jo també, o sigui, vaig veure i és un joc que et planteja la situació que dos especialistes, un noi, un home i una dona, que treballen per...
2: que ella és la de The Boys.
0: Diferents. Exacte.
2: Ella és la de The Boys. Sí.
0: Que aquesta també sortia amb un Call of Duty, o sigui, tinc claríssim.
2: Sí, és la Síria, no? El Modern Warfare sí, reboot exacte. Que han fet. Sí, sí.
0: Exacte. Doncs, realment que són això, dos especialistes que treballen per equips diferents i no sé si governs diferents i que es troben emmerdats en una situació on han de cooperar. Llavors, un joc cooperatiu...
2: Però hi ha com poders o aliens
0: sí,
2: o...
0: Sí, hi ha alguna cosa rara, hi ha una cosa del més enllà estranya, però gràficament es veu molt bé.
2: És el que hauria d'haver sigut Death Stranding Si al Kojima no li agradés que caminessis durant hores.
0: Segurament, si no, més permissions. Molt bé, jo aquí també destacaria, perquè m'ha fet... Això és molt guai, mira, nois. Sabeu, us en recordeu el Cuphead?
2: Sí.
0: El videojoc de les tasses, sí, amb estils de dibuixos dels anys 20 o 30.
2: Sí.
0: Vale, doncs em presenten el mateix equip de desenvolupador, et presenten el Mighty Cuphead Adventure, d'acord? Que és amb els, són les mateixes tasses, però fan, han fet un joc tipus plataforma 2D, no són només no és un boss rush, que bàsicament el Cuphead original, tot i que tenia pantalletes bàsicament a lluites contra final bosses, molt difícil, crec que la dificultat d'aquí hi seguirà sent, però és un joc amb estètica 8-bits, però d'aquests que la, a nivell jugable fa pinta que serà molt fresc, molt, molt també que serà un repte important, però lo heavy és que el treuen a part de les consoles d'ara, fan versió per Master System amb cartutx, nois, molt guai,
4: i l'està fent un d'aquí de Barcelona.
0: Va, Lolo, tio, aconsegueix una cosa d'aquestes, és que tenim contactes, tenim l'home de dins. Doncs res, que això crec que... Llavors hi ha altres jocs, hi ha molts d'aquests d'aventura en tercera persona i d'acció, rotllo, perquè ens entenguem, una mica Assassin's Creed, d'acord? Potser una mica més acotadets, però n'hi ha molts d'aquests, el Blood Message, el the Blood of Dawnwalker, són un estil molt similar.
2: The Blood
0: in your blood, Blooder than Blooder, bueno, i res, i alguna cosa més. Virtua Fighter Crossroads, que no sabia res, però una mica teaser també, apunta maneres. I ens plantem a diumenge, avui, spoiler, estem gravant diumenge, i d'aquí, que l'acabo de veure com aquell qui diu, entre el sopar del nen i abans de baixar aquí, destacaria, ara sí, Pau, llença, sisplau, la cançó. Llença la cançó.
3: Un minut del tràiler, ja està.
0: Que bé, tio. O sigui, ja, però és que creieu que encaixa un joc a dia d'avui, un arcade... Com
3: jo
0: abans?
3: Es disfruta.
2: Però si Ace Combat és arcade, tio.
0: Sí. Té història, en aquest cas.
2: El Crazy Taxi també té història, no? Bueno,
0: molta,
2: història.
0: No? No tindràs res d'història. També has de jugar a l'anterior, no? Però bé.
2: Has de jugar-te tots els anteriors, tots.
1: Tens el seu Marillion o bé, Crazy Taxi.
2: El Crazy Taxi.
0: Llavors, com a vent de Xbox, jo crec que ha estat un vent molt, molt, molt bo, i que ha tocat, o sigui, és que fa molt que se li diu, igual que se li demanava a PlayStation que fes el favor d'ensenyar coses noves, Xbox ha ensenyat més que sorpreses, potser també a Crazy Taxi, no, però Gears of War, n'hi ha alguns dels que us
2: Gears of War també és nou.
0: No, la saga òbviament no,
2: Halo,
0: però
2: el... que també...
0: Gears of War i Day, que aquest han fet com una espècie, és que no m'he quedat amb la idea si és un previously o un no sé què, però bueno, es veu molt bé, vull dir, molt guapo. Sabes més gameplay del, bueno, gameplay, sí, algo de gameplay també per allà, de la cinemàtica del Fable?
1: Molt... tinc tantes ganes de pillar-lo aquest,
0: tio. Sí, Pau, tu ets de Fable.
3: Sí, no hi ha Excels ni res,
1: tio.
2: Pues tío, que és
1: tipus Skyrim, que pot ser el casero del poble, tio, pujar els lloguers.
0: Estàs segur d'això?
1: O baixar-los.
3: Un fetichisme, això, amb el del caserisme, tio.
2: Sí, sí, que no, clar, el senyor Pau, le puedo pagar d'altra manera.
0: Ah, clar, clarament el Pau ja té un problema amb la vivenda, això ho deixo molt clar. Més coses. S'ha mostrat el nou títol que vindrà de la saga A Plague Tale, d'aquell de les rates, que es diu Resonance, sí, que també es veu bastant bé, però bueno, aquests em fan allà una mica de mandreta.
1: El tercer ja?
0: Seria el tercer, sí. Tenim també, s'ha mostrat una mica més de gameplay del Persona 4 Revival, Sinestor, un altre remake, però s'ha mostrat una miqueta, un petit teaser de merda només amb el logo del Persona 6. Els Persona ja sabem que són top dels JRPGs. Doncs, a veure què tal, o sigui, gràficament, o sigui, artísticament, el Atlus amb els Persona ho fa molt, molt bé. Aviam què, és que no sabia res més que el logo, no us puc dir més coses. Un nou Metro 2039. Ah, per cert, de tot el que us estic dient del potser el punt feble o punt dèbil d'aquesta event de l'Xbox Showcase és que la majoria de jocs surten per Play 5. O sigui, ho presenten com a...
1: Vols dir només, vols dir?
2: Que no són exclusius de Xbox.
0: Que no són exclusius, que n'hi ha molts, n'hi ha pocs exclusius.
2: Tot això és de la venda Xbox i n'hi ha molt pocs que només sortiran per Xbox.
0: Clar, com que...
3: La feina de publicitat, diu...
0: No, però... Si és que més a més... Sí, sí, una cosa curiosa és que a l'State of Play hi havia jocs que també seran multiplataforma, però encara que ho siguin, quan acaba el tràiler et posa per PlayStation 5 el logo de la consola de l'event que s'està mostrant. I aquí em mostraven tot el que si sortia Steam, Xbox, Play 5, si hi havia algun de Switch, pues Switch, o sigui, molt, molt curiós, molt estrany. Més coses, més coses. Un nou Senua, recordeu la saga Senua's Hellblade, que també gràficament pepinos, hi havia molta queixa que era com poc joc, també en el sentit que tenies com poques opcions de jugabilitat, però que tots els recursos anaven a la part visual, sobretot, i es veu molt bé també aquest sortirà el 2027. Un joc que m'ha enamorat molt fort, que es diu Magicians The Devil's Deal. Magicians The Devil's Deal, que ets un mag.
4: És un videojoc de paraules, eh?
0: Totalment.
4: Magicians The Devil's Deal.
2: Es veu magí de color blau, no? Magí Cian.
0: Cian, aguantem el cubata que hi haurà un d'aquests segur. Doncs això, en primera persona, m'ha recordat molt el Bioshock, amb un toc una mica com steampunk, i que ets un mag i tens una vareta i tot el tema de les mods i com vas acabant amb els amics és molt fantasiós.
2: Hosti,
0: molt...
2: Dic que Bioshock i steampunk és una mica un oxímoron.
0: Sí, de fet, sí. Però és que tenia com més llum el joc aquest. No sé,
2: el Magí Cian.
0: El Magician, sí. S'ha mostrat una miqueta més de gameplay del Castlevania Belmont's Curse, que aquest també serà papiníssim.
2: Aquest és el que és en 2D una altra vegada?
0: Sí, però amb unes animacions precioses, aquest caurà seguríssim. Aquest surt el 15 d'octubre.
2: Play també?
0: D'aquest mestre. Sí, aquests també play a tot arreu. Hi ha un joc que és, gràficament, no, i si esteu davant d'ordinador, cliqueu Vivarium, amb V,
3: això són les pastisseries aquestes de Barcelona.
2: I ara trieu-me uns pastissets, no?
3: Vivarium un matí, tio, servint cafè lates, tio, i
2: maquillar pistatxo, tio.
0: Què va? És un joc molt
2: tranquil. Vivarium és una pel·li de l'Eisenberg.
0: Poseu Vivarium Xbox. És un joc que té una estètica Heidi total. O sigui, és molt bèstia, sí, perquè té aquest estil molt d'anime dels 80, i és un joc molt, sabeu, molt tranquil. A més, combinen amb personatges també una mica, i alguns animals per aquí, a vegades.
2: Si no han d'anar a buscar l'illa de la puta, no m'interessa.
0: Això sempre
2: és el poder
0: suma
2: de la puta, nois.
0: Sempre suma. Què més per aquí? Bueno, aquest ja us dic, el Vivarium a nivell estètic, aquest surt el 2027, però és d'aquests que el jugarem segur, perquè estèticament ja si fan coses diferents ja...
4: És Heidi, vull dir, surt clara, però és que surt clara.
3: Han dit...
4: Clara, hi és.
3: Li han dit, necessitem una cosa igual que Heide.
0: Però li han tret la cadira de rodes, oi? Perquè estava
2: segura. Li han amputat els braços, no, tio?
4: Està amputada en un arbre.
0: Sí.
4: Perquè no puc caminar.
2: Sí. Deixat-la allí.
0: Llavors, s'ha mostrat un nou Spyro. Recordeu el drac aquest lila, que també mascoteta de PlayStation? Doncs Spyro a Realm Beyond, també 2017.
2: Com es deia aquell de l'esquelet, que eres un cavaller que et mories?
0: El Medieval.
2: Medieval, m'encantava el Medieval.
0: Molt guai, també, molt xulo.
3: Era molt macabre.
0: Sí. I què més? I llavors també sabeu que, això no ho hem parlat, és que la saga Call of Duty, els últims Modern Warfare, tots estem d'acord que aquí els
2: han reinventat la història. Han reinventat la història. Però i l'altre dia vaig veure un vídeo de l'últim tràiler que ha sortit, que correcte, és el Price enfrontant-se al Ghost.
0: Correcte, perquè aquest és el Call of Duty Modern 4. Warfare 4.
2: 4.
0: Que aquest no és, no hi és remake, perquè no existia, o sigui...
2: No, però és que ja deixen de ser... Des del primer deixen de ser remakes.
0: Ja, és
2: el
0: com
2: primer
0: una nova...
2: te'l venien com que era una prequela, però a partir d'aquí ho enganxen i creen una nova línia temporal, fins no al punt de que es moren personatges que no s'havien mort. De fet, el Ghost aquí està viu, no el mata el Shepard com sí, passa
1: no,
2: en el...
1: No és un remake del Call of Duty 4
2: no,
1: Modern Warfare.
2: No.
1: Modern Warfare
2: no,
1: 4.
2: No.
0: Exacte.
2: És, vale. però pensa que el Modern Warfare, quan van fer com el reboot aquest, sí, el acabava en el moment en què tu com a Soap arribaves al Modern Warfare 1, el que arribaves al camp d'entrenament, sí, i deien, vale, sí, com que va tenir un molt d'èxit, van començar i van seguir fent la línia nova, i és el que dic, han canviat personatges, o sigui, hi ha personatges que estan vius, que en l'altra saga estan morts aquí...
1: Ai. Jo em pensava que era un remaster.
2: Jo també, fins que vaig veure l'enfrontament del Ghost amb el Shepard i vaig dir...
0: I de fet, si busqueu vídeos de drama de Call of Duty Modern Warfare 3, es veu que la campanya, que jo si el jugués per la campanya,
2: era de 3 minutets, no?
0: No, ja no per curta, una fumada enorme, perquè hi ha tot el tema de que em sembla que et droguen els protagonistes i veu lluites contra gegants, o sigui, molt anat de l'olla.
2: Ah, és aquella història de la platja, que hi havia gegants i d'això. Sí, sí. Aquest és el Modern Warfare?
0: Aquest és l'últim que han tret, que va tenir, de fet és amb el que ja era exclusiu de Xbox i va perdre molts milions, perquè a més que estava inclòs al Game Pass, vull dir, es va vendre molt poc, perquè a més la crítica el va deixar molt malament.
2: Aquest és el que deia, aquest és el que feien la conya d'aquest, no em torno a saltar un cutscene mai a la meva puta vida.
0: Exacte.
2: Perquè veies que baixaven de l'helicòpter i deien, tenemos que, con no sé què, acte seguit, gegants en una platja així de com, què collons ha passat?
0: Exacte. I res més, així, ja el DLCs del Doom Dark Ages, un que es diu Revelations. Ah, per cert, no he dit, que això també era important, m'he saltat, però no el teniu tot aquí, de l'State of Play, perdoneu, perquè, però, bueno, es pot jugar tot arreu aquest, es podrà jugar, que és, i finalment sabem que seran 3 títols exclusivament, tanquen la saga, el remake del Final Fantasy VII amb el Final Fantasy VII Revelations, vale? I aquest és el... Sabeu que havíem parlat que amb la idea d'estirar el xiclet i a saber si seria una pentalogia o alguna merda així, doncs confirmen que és el tercer i últim títol. O sigui que tenim el remake, el Rebirth i el Revelations, d'acord?
1: Sí, el primer del remake, que era la primera mitja hora del joc original, i en dos jocs la resta?
0: La resta, sí.
1: Molt bé.
0: Sí.
3: A veure, que no podien estirar.
1: No,
3: el xiclet.
1: Fantàstic.
4: No, és que han dit, hòstia, que si anem així, hauríem de fer, no sé, 20 jocs.
0: No. He de dir, reflexió personal, amb el tema de Final Fantasy VII, del remake, bueno, i de tota aquesta saga i com ho han fet, em sap greu perquè no m'he acabat el Rebirth, i no perquè no sigui un joc bo perquè jugant-lo era boníssim, però... m'ha baixat el suflé amb les ganes que tenia jo fa anys de que fes un remake amb cara i ulls, i és increïble, gràficament és brutal.
1: És la trampa de la nostàlgia, Magí.
4: El combat és guapo, és divertit.
0: El combat és molt guapo, aconsegueixen adaptar i modernitzar el tema dels torns, aquesta, que la càmera, quan ho atures per triar, avança però hiper mega lent. És molt guai, molta acció, però una acció també que entens normalment què està passant en pantalla. I em sap molt greu no tenir el subidón de vinga, el tercer, som-hi, va.
4: Jo volia un joc. És un massa temps entre
0: clar, és això.
4: I és com, ara, com per on anava? Vull dir, és que no me'n recordo.
0: Sí. Jo el remake el vaig gaudir molt perquè vaig, per això, en vena, però bueno. Doncs res, nois, molts jocs.
3: És una història que ja te l'has viscut, bé.
4: Jo un parell de jocs que m'agradaria dir.
0: Menciona, si us plau, i tant.
4: Sí, el Banjo de Chief, a mi m'agrada molt.
0: Et va agradar aquest, sí?
4: És tipus Yakuza, de fet crec que ja surt el Yakuza, el personatge.
0: Crec que sí.
4: I és un cuiner, és de cuina. No sé, molt bé, molt, una mica bojo i tal, però a mi m'agrada molt, és molt, molt japo, eh? I la saga Rayman.
0: Ah, sí, això, aquest Manol, sí, el tenia marcat i no l'he comentat. Explica.
4: No, és un Rayman, però en 3D. O sigui...
0: Bueno, no és en 3D. O sigui...
4: Bueno.
0: La jugabilitat és 2D, és la reinvenció del Legends. És el
4: sí,
0: Rayman
4: sí,
0: Legends.
4: Sí, però sí que hi ha parts que es juga en 3D, no?
0: Bueno, perquè et poses, si vas a sobre del drac, no vas cap endavant de la pantalla. Sí. Bueno, juguen sí, tipus sí. De pantalla més de... tipus
2: xulo, sí, però no era 3D,
0: no, a l'Origins i al Legends són els dels jocs més bonics i dels millors plataformes que mai s'han fet. Aquest jugar cooperatiu és divertidíssim perquè et pots cascar entre els personatges, o sigui, entre els jugadors. I si mireu com es veu el gràfic aquest, o sigui, gràficament aquest nou Rayman, és, però hi ha poques coses més boniques a nivell de videojocs, Rayman Legends Retold. Molt guapo, sí, aquest sí, també sí. Moltes ganes, aquest, mira, estava veient el directe, vaig fer una captura, li vaig enviar a la meva dona i va ser un no, perquè és que de tant m'ho pregunta, per què collons no treuen un altre Rayman, que a més va vendre molt bé la saga aquesta.
4: Jo el vaig jugar, l'últim va jugar a la Vita.
0: Meravellós. Olet. Doncs res, nois, res més.
1: Fins aquí la Pixelània.
0: Has sonat tota l'estona de fons, tio.
3: Planejadíssim, va, aquest programa.
0: Escriu. És un ofex, això?
3: Of Spring.
2: No, fora d'aquest programa ara mateix.
0: Vale, o sigui, perdó, fora. Perdó. Fora. Jo escoltava el meu 80.
4: El racó de pensar.
1: Ja tens per unes notes, Pau?
2: Sí.
1: Doncs notes de Pau de pàgina.
2: He borrat el nota?
0: No.
1: No hi ha sintonia de notes de Pau de pàgina?
3: He borrat tot.
0: Anava a dir, si no pots posar una mica d'Offspring.
2: Bueno, aquestes darreres setmanes ens ha visitat a la península el far d'Occident, i no estic parlant del Papa, sinó de Benito Antonio Martínez Ocasio, altament conegut com Bad Bunny. Amb el seu estil de cantar, que podria classificar-se com reggaetó, però post-extracció dels queixals del seny. Vale? Tens la boca dormida. Un del que últimament el que estan fent molt aquesta gent, els artistes de nova fornada, és que no només fan concerts, sinó que en els seus concerts hi ha altres mandangues. És a dir, hi ha concert, més els Pastorets, més Gran Hermano, més un ring d'UFC, més tot el que et puguis imaginar en el d'això. La Rosalita, per exemple, en el seu show tenia una cosa que era el confessionari, on hi pujava algú de fama relativa i tenia una xerrada així com íntima al mig del concert. I el Bad Bunny té un segon escenari anomenat La Casita, on hi ha la blor i la nata del qui és qui de la Beautiful People de les xarxes, i després hi ha actors i futbolistes. Del primer grup, aquí hi hauria penya que no en tindreu ni puta idea de qui és, i en l'altra part hi hauria Lamine Yamal, Piqué, Riqui Puig, Úrsula Corberó, Esther Expósito, etc. La Casita s'ha tornat una mena de mueble on els ulls de la gent que hi veus està buscant la validació i la fama, dels 5 segons de fama, i no els hi puc aguantar la mirada, ja que la seva desesperació es reflecteix en el meu esguard que quan ens apunto a premis, vale? Quan apunto a Freaks and Beats a premis radiofònics, aquella mirada és la que tenia aquella gent, i és com quan vas al zoo i mires un goril·la i veus que el tio t'està dient cabron, no? Pues aquí també els mirava i els deia, jo també he tingut aquesta mirada apuntant-nos a premis aquest any, sí, guanyarem. Aquesta mateixa maleta plena de somnis que ja comença a estar foradada per culpa de la quantitat de cops de porta que ens hem endut a la cara. La diferència entre aquesta gent i nosaltres és que aquesta gent, el seu rebuig ha sigut retransmès a totes les xarxes socials a vides i por haver, i en canvi el nostre rebuig queda en privat i desapareix en el silenci de les llàgrimes a la dutxa que s'endú també amb la suor de l'ampolla de ratafia que hem fet per oblidar que Freaks and Beats segurament és un programa massa avançat al seu temps. Per tant, més que La Casita, que fa una mica de cosita, jo he decidit crear una secció que es diu La Coseta, vale? I La Coseta, doncs, us parlaré d'incomoditats. I tenim, òbviament, no hem de fer-ho bé. Una mica de reggaeton sense drets.
3: Massa vocalitzat.
2: La Coseta és un lloc...
4: Fespring, no? És això?
2: És Offspring. És un lloc on parlarem d'incomoditats, com per exemple l'atac de diarrea de Dos Tontos Muy Tontos, aquell moment superincòmode al cine, el Tommy Maguire ballant jazz pel carrer a Spider-Man 3, o la mort horriblement actuada de la Marion Cotillard a The Dark Knight Rises, aquella mort que és una mort de pastorets també. S'ha mort, que almenys es queden tots quiets en plan, ja? Ja és l'hora?
3: Toca-li a l'ull.
2: I avui els vinc de parlar d'un altre tipus d'incomoditats. Us vinc a parlar d'un senyor que ha dirigit una de les tres pel·lis que em va traumatitzar quan jo era jove, i era un cinèfil amb ganes d'històries i m'ho empassava tot, i a partir de certes pel·lis vaig decidir que potser no m'ho empassava tot. Avui us porto el senyor de les cosetes, que és el Darren Aronofsky. I la pel·li de la que us parlo, basada en el llibre del Hubert Selby Jr., és Requiem for a Dream, que és una pel·li que em va traumatitzar en un moment determinat.
3: Sí, Darren Aronofsky... Estaves mirant mentre fumaves canutos, no?
2: Ja, sí, no, hòstia, no, és superprofund. És el braç amb tuberculosi. Aquell braç amb tuberculosi, tio, allò és el pitjor de... O sigui, hi ha tres pel·lis que he vist una vegada i no tornaré a veure. Una és aquesta. Les altres és Kids...
3: Irreversible.
2: Que són tres moments d'allò de no, sóc jove cinèfil, vull veure noves experiències, té.
3: Algo que m'impacti.
4: De fet, Irreversible i aquesta película, i Requiem per un sueño, són les pel·lícules que jo vaig posar d'exemple per el sacrifici que no m'agraden. O sigui, que m'agraden però que no m'agraden veure, però molt malament.
2: Pues Kids és del mateix pal.
4: Sí, sí, ja l'he vist també.
2: Kids és també del mateix pal.
3: Sí, jo és el tipus de pel·lis que ja he deixat de veure, tio. Perquè ara ja no em ve de gust, tio.
2: Sí. Jo l'altre dia vaig veure Ara m'he vist 3, tio, perquè estava amb la meva dona i al sofà i és que ens ve de gust posar algú, tio, que puguem oblidar els 20 minuts, tio. Ara m'he vist 3 fent el Ronaldinho amb les cartes, tio, i allò és increïble.
1: Aquesta és la de l'escena de l'aeroport.
2: No, aquesta és Ara m'he vist 2, que estan robant un microchip, tio, i es van
1: fer... Però és tan innecessari el que fan, tio, que dius...
0: No, home, s'ha de poder pillar tota l'estona, Pau, és necessari.
1: És increïble. No, tio, d'un passi d'una Clar, tio. No, no cal que participin tots.
2: A més que passa la carta...
3: Vas treure el sostén sense tocar-la, no?
2: Sí, sí. I passa la carta, tio, pel detector fent-la botar a terra i que es torni a lavar ràpidament, tio. És brutal, aquella escena. Aronofsky, nascut a Brooklyn el 12 de febrer del 69, les seves obres gairebé sempre toquen religió o gent que ha tocat fons. Debuta amb Pi, no Pi, la vida de Pi, que també és una pel·li que enfonsa anímicament que no veus, Pi, la del matemàtic que creu que el món està regit per d'això, i la seva segona pel·li ja és Requiem per un somni. També té La font de la vida, El lluitador, que és aquella pel·li del tio que van fer del Mickey Rourke, que van fer fora Gran Hermano per comentar-ho.
3: És molt bona pel·li, el lluitador, sí. És d'aquestes de merda dura, tio, però és bona pel·li.
2: El cigne negre, que és una adaptació Perfect Blue. Noé, Noé per mi és el punt fosc d'ell, que és aquella de la història de Noé, l'arca de Noé del Russell Crowe. És una pel·li que dius...
3: Què no fas? Què fas, Robert?
4: Fluixeta.
2: Té Mother, Mamà, que aquesta és una reinvenció de la Bíblia. És la meva dona i jo la vam veure i vam estar parlant-ne durant 40 minuts sobre quina interpretació tenia aquesta pel·li. Ens va agradar moltíssim, del Vell Testament. I La balena, que recupera el Brendan Fraser i que va tenir tots aquells minuts d'aplaudiment, com els Javis. Els Javis.
3: Que, o sigui, més enllà de la pel·li està bé, jo crec que per mi no és la millor d'ell, però que haver recuperat el Fraser i que ara estigui allà fent la mòmia, una nova entrega a la mòmia i fotent-se fort i tal,
2: a mi
3: em fa molt feliç, tio. És un paio que em cau molt bé, tio.
2: I també. I què està dient d'això? Ah, sí, dels Javis. Tinc una pregunta. Us heu fixat que s'han fet una mica de retoques a la cara? Creieu que estan intentant convertir-se en dolents de Dick Tracy? Perquè cada cop les seves cares s'assemblen més, tio, a l'Al Pacino de Dick Tracy.
4: No puc amb ells. Em cauen molt malament.
2: Els Javis, sí, a mi cada dia.
4: I mira que Paquita Salas m'agrada, m'agrada. Paquita Salas m'agrada. Però...
2: Jo des de La llamada vaig trobar que era una molt bona pel·li, però a partir d'aquí... Bueno, Requiem, i surt el Marlon Wayans, que aquell mateix any treu Scary Movie, Requiem i Dragones i Mazmorres, que és algo terrible, amb un Jeremy Irons que ha vingut a cobrar, bàsicament, i és horrible. Té la Jennifer Connelly, que va debutar fent...
3: La última de Dragones i Mazmorres.
2: No està tan malament. No està tan
3: molt divertida, i m'ho va passar molt bé.
2: La última està bé, però jo estic parlant la del 2000 amb el Jeremy Irons, el... Em sembla que és el Kevin... El Lillard o el Kevin... Un d'aquests, però és igual. La Jennifer Connelly, que va debutar a la pel·li Once Upon a Time in America del Sergio Leone, i que al cap de 2 anys faria Labyrinth amb el David Bowie, i és la dona del Paul Bettany. Paul Bettany, el Silas del Código da Vinci i el metge català irlandès de...
1: Master in Command.
2: El Master in Command. I aleshores tenim The Morbius Time, òbviament, Jared Leto, però qui es menja la peli és l'Ellen Burstyn, que és la mare. La mare fa un paper brutal. No sé si l'heu vista, tots l'hem vista, en Magí, tu no? Requiem?
0: Quina? Requiem?
2: Requiem,
0: sí.
2: per un somni.
1: Sí, jo sí, quasi no me'n recordo de...
2: Requiem per un somni és un mare, una mare i un fill, el fill i els seus amics i la mare, i com tots, d'una manera o d'una altra, acaben enganxats en les drogues. La mare d'una manera suposadament legal, per un d'aquests comercials de perdre pes, i ells perquè es piquen, comencen per una cosa i acaben picant-se la vena a tots. Ell acaba prostituint-se per aconseguir, els altres acaben, i té l'escena aquesta que és la que a mi em va acabar de traumatitzar, que és la d'una tuberculosi en un braç de tanta injecció, i acaba pues, com el puto Rosari de l'Aurora.
1: Aquest, no es punxen amb un bolígraf o algo? Es punxen amb un boli o amb un...
2: No ho recordo.
0: No ho recordo tampoc. Dic, aquesta pel·lícula jo crec que ha fet més per evitar drogadiccions més que qualsevol...
3: Però és, aquesta, és aquella de cosa de les drogues són dolentes i acabaràs mort i enterrat i no sé què, és, no? Com aquesta cosa de portar-ho a l'extrem i al límit.
0: Bueno, però...
2: No, no, com els anuncis de trànsit, no?
0: Però et fa una mica el viatge, no? I també als inicis d'aquesta penya...
2: Sí, perquè ells acaben robant-li a la mare perquè necessiten diners per comprar droga...
3: Sí, sí, però que és com tots els clichés, tio, del món de les drogues, tal...
0: Ja, però és tan dur, jo crec que... No sé si tenia molta predisposició a les drogues o no, però quan la vaig veure ja vaig dir, no tenia intenció, gràcies, ara tinc menys intenció encara. Sí...
3: No dubto que ningú deixés les drogues per després de veure aquesta pel·li.
0: No dic deixar, dic per jo que com a mètode preventiu. Sí, s'ha de posar ara amb 6 anys, jo crec que anirà molt bé pels que els altres fills.
3: Nosaltres
2: la vam veure amb 18 i encara en parlem, tio, o sigui, imagina't
0: Sí.
1: Com és? Fins aquí, doncs, notes a Pau de Pasqua. Sí, fem Yelmo al final?
2: Sí, doncs vinga.
1: Que comenci el Yelmo. Avui el Yelmo, trencant una mica amb la tendència de les últimes setmanes, on us he portat o bé clàssics comèdia. Us he portat o bé clàssics de terror o bé pel·lícules que estaven d'aniversari. Avui us porto una que encara està als cinemes. Ara el hype ja s'ha rebaixat una miqueta, però durant un bon grapat de setmanes dins del món terrorífic no es parlava d'altra cosa. Avui a l'Ilmo us recomanaré Hocum.
2: Oh.
1: Pel·lícula de terror sobrenatural feta l'any 2026 i coproduïda entre Irlanda i els Estats Units. Està escrita i dirigida per el Damian McCarthy, que és el director de Oddity, que algun dia també us l'he de portar aquí a Yelmo, i té les interpretacions de l'Adam Scott, que és el de Severance
2: sí.
1: I Parks and Recreation, etc. Florence Ordesh, que no tenia el gust de conèixer-la, Peter Coonan, tampoc, i David Wilmot, tots aquests fan d'irlandesos, o sigui que no són actors gaire coneguts. Petita sinopsi. Adam Scott interpreta Om Bauman, un escriptor nord-americà que pateix per acabar una de les seves novel·les. Un dia, després de veure el fantasma de la seva mare, Bauman decideix portar les cendres dels seus progenitors a Irlanda, on van anar de lluna de mel.
2: La mare se li apareix i li diu: torna'm a Irlanda.
1: Se li apareix i es veu, hi ha un plano que es veu que té les cendres dels dos exposades allà, vull dir, amb la urna, i decideix portar-les a Irlanda.
2: La mare el desperta de fer-li Irlanda, no? Unes cleques a la cara.
1: De fet, en Bauman reserva una habitació al mateix hotel de la Irlanda rural on anys abans hi havien estat els seus pares de lluna de mel. Però el que no sap és que aquest hotel amaga una història tan fosca com desconeguda. Una història entortolligada amb el folklore local i el món sobrenatural.
3: És un mig somar irlandès.
1: No, tant de bo, n'estic.
2: És un Midsommar, no, tio, no és... però amb alcohòlics, tio, i música de gaites.
3: Amb moltes guines.
1: Bueno, a veure, anem a pams. Estem davant d'un dels nombrosos casos on el hype per una pel·lícula ha acabat afectant negativament. M'ha passat el mateix que em va passar amb Weapons o amb Barbarian. No és per res una pel·lícula dolenta, això ho vull deixar molt clar, però hi ha alguns errors estilístics i sobretot conceptuals que quan acabes de mirar la pel·lícula et fan pensar si realment n'hi havia per tant. Hocum està molt ben ambientada, vull deixar això molt clar, però obre molts melons que no acaba de tancar i d'altres que no és que no els tanqui, sinó que els obre i no se'n torna a parlar en tota la pel·lícula. Hi ha també certs comportaments erràtics d'algun dels personatges que fa que t'estiris una mica dels cabells. Estableix unes bases de mitologia folklòrica que no acaba de desenvolupar i arran d'això alguns fets que passen a la pel·li acaben semblant buits i sense gaire significat. Hi ha d'haver un punt central entre que t'ho expliquin tot amb titelles i onomatopeies com si fossis un militant de Vox i que no t'expliquin
2: que els Power Rangers estiguin al seu color, no?
1: Exacte. I que sempre la gent de dir és el poder del tigre, no? I transformació en tigre. No cal. En tot això, a veure, no vull destrossar la pel·lícula, però la decepció després de llegir tot el que s'ha dit sobre Hocum és important. També té coses positives. A part de l'ambientació que ja he mencionat, l'atmosfera que crea i els ensurts estan molt ben fets. La interpretació de l'Adam Scott com a gilipolles yankee està bé. De fet, tots els actors estan
5: bastant d'aquests. L'Adam Scott és molt bon actor, tio.
1: Sí. Inclús aquests irlanderos que us he dit que no els coneixia també ho fan bastant bé. Jo, per tot plegat, li posaré a Hocum un 6. És un B. No tindràs la sensació d'haver perdut el temps mirant-la, però si ets fan del terror és molt probable que te n'adonis que estem davant d'un potencial perdut, que les coses s'haurien pogut fer molt millor del que finalment són. I crec que aquí està la llàstima de tot plegat. És un 6, és un B. Algú més l'ha vist, per cert?
4: No, però has de portar, Pau, Backroom, que m'han parlat molt bé.
1: Tinc moltes ganes de veure Backroom.
0: Ah, sí. Parlant dels...
1: Sí.
0: Dels Backrooms.
1: Sí. I Exit 8 també la vull mirar, tot i que no té tan bona premsa com Backroom, però Exit 8 també ha de caure.
0: Jo no he vist la pel·lícula, Pau, però he posat Hocum imàgenes al Google i el
1: conill
0: és
1: per... Magí, estàs mirant el conill?
0: Aquest conill, què és això?
1: Has de mirar la pel·li, Magí, jo no et diré res més.
0: Hòstia, pues fa molt d'angoia.
1: Aquest conill és molt terrorífic, a més se suposa que és d'un programa infantil amb el qual ja no tinc
0: no,
1: res.
0: No, sí. Sí.
1: Sí.
0: Bé, marals.
1: Molt bé, fins aquí el Yelmo.
5: Danny Boy.
1: Sí. I ara abans d'acabar, videojocs de paraules.
5: Vinga, Magí.
3: El timing perfecte, sí, eh,
0: Magí? Sí, es pot i ens ho han parat en tot aquest programa, no patiu. Vinga, va. S'obre el taló i es veu un grup de persones que estan organitzant una quedada. A un li pregunten: tu vindràs? I ell respon: confirmo la meva assistència i a més us portaré un ham de pesca amb la meva silueta i en actitud histèrica, juntament amb uns quants ous en forma de cos de vaixell.
3: En forma de què?
0: D'ous amb cos... O sigui, uns quants ous en forma de cos de vaixell.
1: Si algú respon això a una quedada és, vale, anem a ingressar d'una psiquiàtrica, però ara mateix.
0: La resposta és no, tu no vens, no?
5: Ha sido expulsada del grup.
1: Sí.
0: A veure, el joc és el... Està encantador, no, del videojoc, és el... Jo sí, am de mi histèric i ous book. Jo sí amb de mi histèric i ous book.
1: Amb de mi histèric
0: i ous book. El Yoshi amb de mi histèric i ous book.
5: Sí.
0: S'entén perfectament, no?
5: Amb de mi histèric i ous book.
0: Gràcies, Lolo, per aquest.
1: Sí, però abans fins a tenir un brut psicòtic ara.
3: Mare meva.
5: Deixa'm tenir primer un brut psicòtic abans de respondre. Jo i el meu amic invisible estem a dins.
4: I portaré una... Mira, gent, jo m'imagino la cara de la gent. Mira la... Aquell tio...
5: Ei, sí, jo compro carn. Vale, tu què portes? Jo portaré...
0: Anem de mi, la meva silueta.
1: Sí, molt bé. Fins aquí el programa d'avui.
4: Top 5, eh? Top 5.
0: Entra el top 5? Vale.
4: Sí, per mi sí.
1: Gràcies per saber.
5: Gràcies i bon dia.
1: Néstor Sart.
3: Gràcies i bona tarda.
1: Magí Berneda.
0: Gràcies i bona nit.
1: Manuel Osero.
4: Moltes gràcies.
1: I un servidor, Pau Aguilar, com cada programa us recordo que ens podeu escoltar els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze, els dijous primer a les 8 del vespre a Ràdio, després a les 10 de la nit a 1359 FM, a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i veure'ns a YouTube. Aquest programa segurament no, però els altres esperem que hi hagi més sort, i també interactuar amb nosaltres a xarxes socials, a Twitter, Instagram i bluesky@freaksbeats. Moltes gràcies.
6: No te busques una ruïna per una tonteria, ok?
3: o per una cançó.
6: Cuidadito, cuidadito conmigo. No seas tonto.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la
8: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.